0: 12 i 10, què t'hi jugues? A SER Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que... imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí, sí. Jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat com sempre amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER, renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional, és a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions i no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà a Videco, ho van deixar tot tancat i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si Flick continua o no continua. El Barça és una bona notícia i Pinizavi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues i m'agrada que el Barça, diguem-ne, el primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip. Plaqui.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat, és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar en la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 9:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tant, del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, fa una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000
0: passes,
3: sí.
0: 20.000 passes.
4: Jo admiro més el dia de les eleccions. El sondeig del Solde de les eleccions.
2: Sí, això
4: sí que és insuperable.
0: I la va clavar. O sigui, el tio que va clavar el resultat electoral va ser el Soldevila amb un paper i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos electorals... i qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: És el bebé del
0: ahir
4: gos
0: va ser 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, i a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
3: Estic fet una merda. És veritat.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant, amb moltes anècdotes, no, Solde?
3: Bastantes, sí. Anem a l'explicar, va.
0: Va.
3: Perdona, Santi Ovalle, per copiar-te el format.
1: Endavant.
3: El format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre Laporta i Juste prefereix no votar. No votar amb alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores, de diferència, ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Szczęsny i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers.
5: Joan García, el de la García! Joan García! La cabeza de Joan!
3: Queremos la cabeza de Joan.
0: Això ho cantava Szczęsny.
3: Ho cantaven Szczęsny i Lewandowski, també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
5: Szczęsny fumador! Szczęsny fumador! Szczęsny fumador!
3: Això al micròfon de Gigantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casadó, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
5: Perico, dime lo que se siente, que eres la señora, te juro que pasé los años, nunca nos vamos a olvidar.
3: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric, ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
6: Querían las tres, acá están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo.
3: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
5: Olele, olala, se le pasa a mi o que ha. Olele, olala, se le pasa a mi o que ha.
0: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Szczęsny, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar,
2: tota.
0: I va haver un moment que feien patir perquè Lewandowski es va posar a ballar de peu al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra, com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
7: Sí.
0: I va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de tirar perquè no els toquessin les branques.
7: Totaneros.
0: A Dazón, Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
8: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga. Y estoy muy feliz, muy orgulloso, y vamos a disfrutar, no todos los días, pero no lo sé, qué puede pasar después.
9: ¿Oye?
8: Pero muchísimas gracias.
0: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda l'Albert Bermúdez.
2: Sí, sí, tots.
7: Gràcies. Tots. Sí, de fuerte.
0: Sí, ara vinc amb tu. Però el Martí Juncà va fer una enquesta a Lo Solde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
2: Ai.
10: Com en dius?
11: Cristian. Genís.
12: Sara. Biel. Joan
13: Martínez. Martina. Candela.
14: Alejandro. Carlos.
15: Soc Daniela.
16: Martina. Santi.
17: Anna. Bruno.
18: Clara. Lucía.
19: Mia.
20: Adrià.
21: Àlex. Nico.
22: Lucía.
23: Martí.
24: Arlet.
25: Mauro.
26: Emma.
27: Dalia.
10: I què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
28: A Lewandowski.
29: A Cubarsí.
30: Lamine Yamal.
31: Lamine Yamal.
32: A Pedri i a Rafinha.
33: El Gavi.
34: El Gavi.
35: Rafinha.
36: Pedri.
37: Pedri.
38: Pedri.
39: Szczęsny.
40: Pedri.
41: Pedri.
42: Pedri.
43: El Pedri.
44: Pedri.
45: Lamine Yamal.
46: Pedri. I també m'agrada molt Gerard Martín.
47: El Lamine i el Gavi.
48: Lamine Yamal.
49: Lamine.
50: El Pedri.
51: El Lamine Yamal i el Ferran Torres.
52: Lamine Yamal.
53: Lamine.
54: El Pedri.
55: El Gavi.
56: Gerard Martín.
0: són bastants nens. Pedri guanya Lamin Yamal. Pedri primer, Lamin Yamal segon, Gavi tercer.
9: Porque la Rua no se hace en Rocafonda.
2: Sí, clar.
9: Si haces la Rua en Rocafonda, gana Pedri i...
2: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
3: No són 1.500 persones.
0: Home, però són unes 50.
2: No, però són moltes, però hi ha molt Pedri.
0: Sí, hi ha molt Pedri. Més que Lamin Yamal. Sí, bastant equilibrat, però sorprèn que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de Lamin Yamal en les seves preferències. Estan molt apretats, Pedri i Lamin. I després Gavi, també diversos nens, Rafinha.
2: Gerard Martín.
0: I un que diu Chesney.
2: I un Ferran Torres. No, molt bé, voleu. I un Lewandowski.
12: Sí, a mi també em veneron a ver. Yo estuve en la reunión de campeonativos y con Chesney pasamos bien rato en el capó del autobús.
2: Sí.
12: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa, echó calada de vapor, echó calada de cigarración, echó calada de puro, que esto es, en polaco, es como decir, que en español sería como, me suda cojones. Sería, pasamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
2: Sí.
0: Muy bien, en catalán.
12: Y mucho polión en Barcelona.
2: Sí, molta alergia, sí.
12: Mucho partículo suspendido. Alergiación. Un poco de polen tocó Christensen. Estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies. Pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Mira. Normalmente diferencia es quien lleva guantos. Pero ayer estaba... ¿Quién es quién? Todos igualos. Cantamos Joan García, sí. Es de la Masía, pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos.
2: Sí.
12: Y también cantamos Queremos la cabeza de Joan. Queremos para hacer un poco todo.
2: Compensar.
12: Vino también Laporto, presidente, sí. Que no ha pasado desde casa por domingo de mediodía. No ha pasado todavía, le comenté, creo que necesitas una ducha, y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, creo que el año que viene tenemos que hacer algo, busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no le atrapé. Y así fue el día. Entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
0: ¿Cómo?
12: Sí. De los puños.
2: Sí,
12: puños wow, fuera. Puños dentro. Mazinger griega.
2: Mazinger griega.
0: Tira, Willy.
14: Getty Jugas presenta l'actualitat del dia.
2: Ai, comencem pel Girona, que va ser un punt vital per la permanència a Vallecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
15: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions, i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar ahir el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrenar en tota la setmana, i Michel no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Michel.
16: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 derrotes. És difícil igualar, i Vallecas es nota molt, i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares, i nosaltres també.
15: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, especialment en alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la Lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 sorts i una centrada.
3: M'envia una...
15: Sí. No, i per mi descarat. Però, en fi, 3 finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última, rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència. Amb el punt d'ahir, 2 per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx.

0: i dos per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
1: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a dos del descens, la frontera la marca l'Alavés, que en té 37. Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests quatre perquè el perjudica els múltiples empats, no, Àlex?
0: Perquè és una lligueta, quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
1: I què has dit que tenia, Estuani, que va jugar infiltrat?
0: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat, és més, portava més un entreno a Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé, i el de sempre, no? amb gairebé 40 anys, salvant per enèsima vegada el seu equip.
1: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar a 10 minuts del final, un altre gol d'Alemão, afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt, i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi,
3: bon dia,
2: envia un missatge d'optimisme a l'afició.
3: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
4: Estoy aquí porque, desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
3: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Burnley.
1: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
3: Doncs...
5: Hi ha hagut una reunió molt llarga, que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla sí que sembla que està més propera ja la, no, la contractació.
6: Sí, fueron 10 horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo,
7: un
6: prólogo de 9 horas yo intentando entender
1: los
6: números.
1: I Monchi s'ha cansat, no?
3: Malgrat.
6: Por eso Monchi s'ha ido al Espanyol. No me quiere venir en pintura.
3: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
1: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
3: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
1: No,
3: i
1: segueix,
3: Monchi...
1: entenc que és perquè no el podem fer fora perquè està de baixa, no?
3: Exacte. Sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava bé, aquests mesos a l'Espanyol.
1: El missatge que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
6: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
1: O del ratito a pie...
6: No, el de los huevos colgando.
5: No le feia tanta gràcia, le feia gràcia la...
6: El de los huevos colgando, aquesta. Efectivament.
1: Gràcies, Elena.
2: Més coses, Ana Palet, bon dia.
8: Bon dia,
2: tant Girona com Espanyola estaran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
8: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui Celta de Vigo Levante a les 7 de la tarda, Betis Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 2:15. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
2: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
8: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa dos anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents, com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
7: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada si me preguntaban, ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando, si lo tenía que haber dicho hace una semana.

0: pero viendo ahora, claro, pues ojalá poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura, pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo, en una carrera si he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapo por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco de emoción en la carrera.
1: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
2: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-offs amb un possible comiat de LeBron James.
1: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
2: I en handbol, el Barça sabrà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
1: Sorteig a les 3 de la tarda, Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis, Rafa Jodar està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
3: El quiosc del Marcos.
4: Hola, Marcos López.
5: Hola, Marcos.
6: Hola, buenos días. Sí que buenos días. Está aquí.
5: ¿Qué tal?
6: Nada nuevo en Francia. O sí, Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la Liga Francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente, pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias, suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
5: Aquesta li agradarà al Bermúdez,
7: A veure.
5: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro. És argentí, però establert, atenció, a Badalona, i ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol, amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
4: Faustino Oro.
5: Oro.
4: Sí, quants anys?
5: 12 anys. 6 mesos i 26 dies.
8: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
5: Sí, sí.
8: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar a escacs contra un nen. Saps que et vapulejarà? O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
4: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
8: Ella. Ella és bastant millor. Ella ha jugat des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
4: I com ho portes?
8: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. És el que hi ha.
4: Quin gran esportista que és el Bermúdez.
5: Sí, senyor. Jo ric molt quan el veig abans de moments de tensió jugant escacs, eh?
4: Sí, és tremendo. Abans d'un programa allà amb no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
5: Està concentrant.
8: Bueno, a veure, t'hem fet una mica en tot.
9: Es va fer viral fa uns mesos un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
5: Què dius?
4: Sí, en sèrio?
9: A veure, fa una...
5: Quique, per favor.
9: No, estaven jugant així en una partida d'aquestes ràpides. Jo és que no entenc d'escacs.
8: Sí?
9: Però en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
5: Ostres.
8: Fa una il·legal. Sí, una il·legal. La il·legal, és a dir, em pots fer una només.
9: Ah, vale.
5: Però què vol dir fer una il·legal?
9: No va fer.
8: Doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hacke, per exemple,
5: sí,
8: i tu mous una altra peça que t'estic fent hacke, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida, però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc toques abans...
4: Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
8: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si
4: fas dos il·legals, perds.
8: Exacte. Vale, si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
7: Ah, sí? Per què?
8: Primer el rei, després la torre.
7: Per què?
8: Perquè és el que hi ha.
7: I a la vegada, tampoc?
8: No, perquè només
4: primer pots fer-ho amb una mà. La
8: amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
4: Ah, no pots utilitzar les dues mans?
8: No.
7: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo. Ah.
4: Primer el rei, després la torre.
8: Sí.
4: Si ho fas al revés, és la il·legal.
8: Ah, efectivament.
10: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
12: Arroba que t'hi jugues.
4: Hi ha un vídeo de la Rua que van gravar el Solde i el Nil que va per les més de 4 milions de visualitzacions.
13: Ja estem a les 5 i només dir-vos que el que t'hi jugues és internacional, perquè ara ens han escrit del, és en sèrio això, del Daily Mail, a veure si els hi podem fer arribar el vídeo, que ens citaran. I ja el tenen, per tant, veurem un vídeo.
4: És un vídeo on es veuen a Lewandowski i Chesney.
13: Ballant. Sí, un vídeo de la Rua d'ells dos ballant, i l'han vist des del Daily Mail.
4: A on ens l'han vist? Al TikTok, Instagram?
13: A Instagram és on... Sí.
7: Que és on tenim les 5 milions de visualitzacions.
13: Correcte. I ara ens han demanat aquest vídeo, hem posat el logo del que t'hi jugues allà ben gran perquè quedi clar que és nostre.
4: Ara.
13: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
7: A la Robert,
13: la
7: veritat,
13: no? Internacional.
14: Sí, és que és bailació, és
13: que
14: bueno.
13: Vas treure els passos prohibits,
14: jo tengo passos del TikTok.
13: Vaig a dir que molt bé aquell ball,
4: Sí, balla bé, Lewandowski.
13: Ens vas fer patir que no caiguessis d'allà,
14: En perquè... pandèmia, et sí, tectics.
13: Què feies?
14: Tectics. TikToks, però con tech.
13: Deixa'm dir-vos, sí, que flaqui, que hi ha molts oients que al xat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, l'Adrià. Quina rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, l'Iacir també ens diu que la rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta rua ahir a la tarda.
4: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
7: Sí.
4: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
13: És una estrella, sí.
4: Aquí penses que és el que t'hi jugues, tio. Clar, aquest ve de Girona, ara està descobrint Barcelona, Nil Solà.
7: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la Rua, ell.
8: Què dius?
7: Això em va dir, Nil.
4: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, el sol de no, veus?
7: El sol de no tant.
4: El sol de li agrada més un perfil baix.
7: Sí, sí.
4: No...
7: Però el Nil
4: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
9: Podria ser cantant i és bateria.
4: Exacte, és el que està darrere, però... el més important de tots.
9: Totalment, sí, sí. Peça clau.
4: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
8: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar algun oient.
4: Ens escriuen... Gràcies, Fermo.
8: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
4: Des d'Almeria?
8: En perfecte català.
15: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
7: Hombre, Sergio.
15: El 20 de març del 92, minut 111, estava fent la mili a Saragossa.
4: Que guai.
15: Estava de guàrdia i vaig donar un crit que... Bueno, me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un
4: tit
15: a mitjanit i... Meses, arrestat! Molt bé, a sus ordines.
4: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Que t'hi jugues especial... amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir... ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 606-32-72-11. 606-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què?
8: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada per cert al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot i aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una
4: abraçada. Ah, es disculpa perquè té metge i no pot venir.
8: Totalment.
4: No passa res, Tomàs.
8: No passa res.
4: Ens escoltes des del metge.
7: Correcte.
4: Des de la consulta o després
7: si
4: des de casa.
7: I si no, vine amb el metge.
8: Sí, no?
4: Ja. Seria bo, eh?
7: Ah.
4: I que li faci la visita allà.
7: Sí, espero que no sigui res greu i...
4: Bé, desitgem que no ho sigui. Toquem fusta.
10: Que t'hi jugues amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac.
4: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
16: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está.
10: Que t'hi jugues?

0: tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La Guerra de Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
3: Una cosa són les altres.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
1: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmes de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó, Santi Aguin.
2: Hola. Gràcies. Ell és total, ell és total.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i quatre, Flaqui, és mirar que a la pauta hi ha una menció de MotoGP i ja em fa riure.
6: Ja imaginar-se això.
7: És aquest cap de setmana, És més que un circuit! És del 15 al 17 de maig. Viu tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya, amb trames a la venda del circuit.cat i parla Hansi Flick!
5: El clatellot per després, això?
6: Vale,
5: en okay. Directe Hansi Flick, Santi.
8: Comença a parlar l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
9: Gràcies.
5: Ai...
9: Of course... From observe, our goal is
10: l'objectiu és 100 punts, i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits, i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
5: Objectiu 100 punts.
8: Hola, Hansi Santi Valle, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Felicitats per aquesta nova lliga. Coneixem que... Res. Coneixem que has arribat a un acord amb el club per renovar el teu contracte fins al 2028, més una més. Quina valoració fas d'això? I per què aquest més un opcional que després del 2028?
9: We totally announced that, no?
10: S'ha anunciat això? La renovació.
9: Actually, no, I had the last days I have
10: els últims dies he tingut diferents coses al cap, i en qualsevol cas estic molt content amb això, i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
9: I think a lot of coaches are
10: I crec que
9: they get a contract 3
10: or 4. Molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho, i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret a parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça, i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar, i és el que puc dir de moment. Res més que per mi, jo estic molt agraït per això, i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
11: Hola, Hansi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga. Después le quería preguntar, usted ha hablado de la Liga de los 100 puntos, de intentar llegar a los 100 puntos en este campeonato, ganar los 3 partidos que quedan, pero me gustaría preguntarle también por los objetivos individuales que también hay hasta final de temporada, como por ejemplo el trofeo Zamora de Joan García, que lo puede conseguir, portero menos goleado, trofeo Zarra, máximo goleador español para Ferran Torres, si esto es algo de lo que ustedes han hablado en el vestuario. Gracias.
9: No, because for me it's all I want to say.
10: Perquè per mi el més important és l'equip. El que passi individualment també té a veure amb l'equip, perquè quan l'equip no juga a nivell alt, llavors ningú no guanya res. Per això jo crec que El que importa és l'equip, i no he parlat, de fet, ni amb l'equip ni amb el personal tècnic d'això.
6: Hola, Hansi, Francesc Latorre en directe al canal Esport 3. Vostè en moltes hores de premsa ha parlat del tresor que és la Masia per al Barça. Amb la Lliga sentenciada, no sé si se'ls ha passat pel cap a vostè i al seu staff en algun moment dels tres partits que queden tenir 11 jugadors de la Masia al terreny de joc, com va passar ara fa ja 14 anys.
9: No,
10: hem pensat.
9: You know, about the combination, about La Masia.
10: Perquè jo crec que l'important també és la combinació de La Masia amb jugadors de primera classe mundial que el club ha fitxat. Jo crec que és això el que hem de buscar. Tenim aquest ambient, aquesta actitud, aquesta mentalitat de La Masia, però també necessites jugadors top i tenim aquesta combinació aquí.
12: Hola, señor Flick. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por dos nombres propios que acaba su vínculo con el Barça en poco tiempo. Uno es Robert Lewandowski y el otro Marcus Rashford. Quería saber si le gustaría tenerlos a los dos la temporada que viene con usted en la plantilla. Gracias.
13: Gracias por preguntar.
9: Bé,
10: això ja ho he dit, que al final de la temporada ho analitzarem tot plegat i veurem què passa.
9: I appreciate a lot. I think Marcus gave us a lot.
10: Valoro molt, crec que el Marcus ens ha donat molt aquí, bones xifres i estic molt agraït i ho valoro molt. I amb el Robert, què puc dir? Ha guanyat tots els títols, ha guanyat tots els títols que es podia amb el club amb ell i simplement estic agraït de poder entrenar un jugador tan increïble, però bé, ho hem d'analitzar i hem de mirar què passa la temporada vinent.
14: ¿Qué tal, Hansi? ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Felicidades por estas dos ligas seguidas contra el Madrid de Mbappé. Quería preguntarle por una frase con la que usted inició esta temporada, que ha terminado tan bien, especialmente en la Liga, cuando dijo después de un partido en Vallecas, el Barça había empatado, creo que el ego mataba el éxito, ¿no? Seguramente porque igual veía cosas que en aquel momento no le cuadraban o no le gustaban demasiado. Con el ejemplo que está pasando, que tenemos muy cerca en Madrid, ¿usted cree que eso está superado o siempre hay que estar atento para seguir ganando y para que el ego no mate al éxito? Gracias.
9: I'm always looking about my team. I don't care about the other team.
10: Yo siempre miro el meu equip, no preocupen els altres equips, i crec que tots els entrenadors tenen molta feina a fer amb els seus propis jugadors, amb el seu equip. Per això jo no penso, la veritat, ni un moment en el Real Madrid.
15: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live for Gigantes. Hope you're doing better.
10: Si em viu,
15: estos días hemos visto, bueno, que Koundé se quedó en el banquillo. No sé cómo él estuvo, cómo le viste después de conocer que no era titular. ¿Y si le ves tú como tu lateral derecho titular la próxima temporada aquí en Barcelona?
9: This is a long time to.
10: Bé, això és molt a la llarga, encara queda per estudiar la temporada vinent. Jo sí que ho vaig dir després d'un partit ja, que era molt difícil de decidir qui jugava en aquesta posició, perquè el Jules ho dona tot per aquest equip, per aquest club, i no sé si no estava satisfet amb això, amb aquestes decisions, però el cas és que ho va acceptar. I som un equip i necessitem tots els jugadors. És així. I ja veurem, doncs, què passa demà, també.
16: Hola, Hansi. Laia Cervallora, de The Athletic. Enhorabona pel títol de Lliga. Jo volia preguntar-te per Diego Cochen. És un dels pocs jugadors que no ha debutat encara amb el primer equip i em preguntava si ara que la Lliga està sentenciada podria veure algun minut de part seva. Gràcies.
9: No.
10: No. El respecto i ho dona tot i tenim porters joves fantàstic també, però al final tenim clar que el Joan és el número 1, el Tec és el número 2, és a dir que si canviem alguna cosa el primer seria Tec.
17: Hola, Hansi, bon dia.
5: I algú li pot preguntar si jugarà Chesney demà, sisplau?
17: Si Cochen tenia alguna esperança.
5: Per què pregunten per Cochen i no per Chesney, que va primer?
18: Però a mi que s'anirà parlant més del mercat.
13: La pregunta és clara. Hansi Flick té clara quina és la prioritat en quant a posició a reforçar durant aquest estiu? Merci.
18: Of course. And not only
10: sí, és clar. I no només jo.
18: Deco and I,
10: amb Deco
18: we,
10: i jo
18: we spoke a lot about,
10: i tot l'equip hem parlat molt
18: in last weeks, last month,
10: en les darreres setmanes i mesos d'això, del que podem fer,
18: but we have not finished that.
10: Però encara no ho hem enllestit.
19: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Basket Pelotas, pero todo enhorabuena por el título de Liga. Te quería preguntar un poquito por la situación de Alejandro Valde. La temporada pasada era titular indiscutible en el carril izquierdo. En esta segunda vuelta, con la llegada de Joao Cancelo, el portugués ha sentado en esa banda izquierda. No sé cómo estás viendo a Alejandro, si has podido hablar con él, teniendo en cuenta que su rol ha cambiado respecto a la temporada pasada. Gracias.
18: Of course I spoke with him.
10: Sí, esclar, no? Esclar que hi he parlat. Venia també d'una lesió i en aquest temps ha canviat molt tot, perquè el Joao també està jugant fantàsticament, està tenint un gran rendiment, donant-nos més opcions en atac en els partits que ha jugat. I quan veig el Valde la temporada passada respecte a aquesta temporada, crec que ha millorat molt, que ha fet un pas endavant, però també li he dit que encara n'ha de fer un altre més de pas i l'estem intentant ajudar, entrenant-lo, perquè pugui millorar, perquè això és important. I és un jugador fantàstic, però ara ho ha de demostrar també, no s'ha de rendir, i sempre es tracta d'això, de seguir millorant dia rere dia, i és el que li demano.
20: Últimas dos preguntas, last two questions.
21: Hola Hansi, aquí Jarbo de Culemanía. Yo le quería preguntar sobre la rúa que vivió ayer. ¿Qué significó para usted, sobre todo en un momento tan duro, para usted personalmente? ¿Y qué piensa de que jugadores como Lamine Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
5: No, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión humanitaria.
18: This I normally don't like.
10: Normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir: si ho vols fer és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, però vaig veure això, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent.
18: I
10: per mi això és el primer que hem de fer.
18: I'm really proud about that.
10: I estic molt orgullós d'això, perquè és per als jugadors, també els hi deia avui. Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica, i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que
18: they are able to play.
10: No sempre han pogut jugar.
18: Rafinha off now.
10: It's like that, and que venia i marxava. Rafinha també, Pedri, Frenkie. O sigui que és increïble, tot i així, la temporada increïble que hem fet. I al final ja ho deia també a la roda de premsa després del partit, que hem millorat molt en els darrers dos mesos. I és genial, això, i és la clau també de per què al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell, no només en atac, sinó també en defensa. I em agrada molt veure això, perquè crec que ara mateix som l'equip, de fet, amb menys gols encaixats, i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
22: Hola, mister. Marc Núñez, en directo para el Chiringuito de Jóvenes. Enhorabuena por la Liga. El gran objetivo que sigue un poco ahí pendiente es el de ganar la Champions. Hace unas semanas admitías que quizá para lograr ese objetivo podían faltar algún líder. Está claro que el líder del proyecto eres tú, pero no sé si en este tramo final de temporada has encontrado ese líder de vestuario que pueda ayudar a ese objetivo. quién es y si o si haría falta buscarlo en el mercado. Gracias.
18: It's not an easy.
10: Bé, no és una pregunta fàcil.
18: We have different kind of leaders.
10: Perquè tenim diferents tipus de líders o líders de tipus diferents.
18: I think when Gavi arrived,
10: quan va arribar el Gavi després de la lesió,
18: you can see,
10: per exemple, es veia
18: he's the heart of this team.
10: Que és el cor d'aquest equip, tots els entrenaments quan hi era.
18: You know, the level of the quality,
10: nivell, la qualitat de l'entrenament augmentava.
18: So it shows every player. So
10: de tots els jugadors, és a dir, que passàvem de nivell. Seria, doncs, un tipus de líder, però després Pedri amb la pilota també és un líder. L'Eric també podria ser un altre. I, òbviament, tenim els capitans. El Frenkie, el Ronald, el Rafa, que també són líders.
18: For me it's more about communication on the
10: per mi es tracta més de la comunicació al terreny de joc, la comunicació amb el jugador que tinc al costat, amb el company.
18: I have to feel the responsibility about this.
10: I he de sentir la responsabilitat d'aquesta posició i veure què passa a la meva esquerra, a la meva dreta, al davant. I si em comunico bé i tinc aquesta comunicació també sobre la gespa, la mateixa que tenim al vestidor, això ho fa tot molt més fàcil per tot l'equip, perquè de vegades simplement es tracta d'estar un o dos metres a l'esquerra o a la dreta o pressionar aquí o atacar així. I això és crucial al final quan vols arribar al màxim nivell. I crec que anem per bon camí i hem de millorar també això la temporada vinent i ho farem.
20: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
5: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha algunes reflexions interessants, d'altres que permeten un debat. Aviam, per parts. Diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació.

0: per parts. Diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació, Flaqui, que són 2 anys més i que el club té el dret de parar-ho el 2028 o ell, i que ja li agrada, i que m'ha agradat molt aquesta frase. Els últims dies li han demostrat que està al lloc adient pel carinyo de tota la gent, que tothom té el somni increïble de guanyar la Champions. Ell continua mostrant obertament que és un somni aconseguir la Champions amb el Barça, no s'ha mullat sobre el futur de Lewandowski ni Rashford, entén que al lateral dret és difícil prendre decisions sobre qui juga, Eric o Koundé, i que Koundé, perquè li han preguntat, estigui doncs, molest, tot i que ell ho va acceptar amb total desportivitat no ser titular contra el Madrid. Li podem preguntar per Cotxen, però que em sorprèn que ningú li hagi preguntat si Chesney jugarà demà. T'ho pregunto tu, Santi, Chesney jugarà demà o no?
1: No en tinc ni idea. Vale. Jo també esperava la pregunta, però resulta que crec que en 12 tons de pregunta no hi ha hagut temps.
0: No, li han preguntat si Cotxen jugarà demà. No Chesney, Cotxen. Clar, ha dit que no. Ha dit clarament que Cotxen no jugarà. Que primer Joan Garcia i després va Chesney. Me falta saber si demà jugarà Chesney o ho farà Joan Garcia. Sobre si té clares les posicions a reforçar, dit, of course, que evidentment tenen clara el que s'ha de reforçar, però que han de fer una última conversa quan acabi la temporada, el que ja us havíem explicat, d'altra banda. Amb Valde, missatge per Valde, que és molt bo, però que ha de seguir millorant i ha de fer un pas endavant, no s'ha de rendir i millorar dia a dia. Que Gavi és el cor d'aquest equip, li encanta, Gavi.
2: Perquè m'ha cridat l'atenció que pregunta oberta de qui pot ser el líder.
0: Ell ha citat el primer, Gavi.
2: El primer nom que li vingui al cap sigui el de Gavi. I a més amb un somriure a la boca ho ha dit, Gavi, Pedri amb la pilota, Eric García i els capitans,
0: sí,
2: en
0: Gavi
2: aquest ordre. Però el primer,
0: que
2: Gavi
0: és el cor de l'equip i que quan ell va tornar a entrenar, la qualitat dels entrenaments va millorar, sí, de tots els jugadors, com que contagia els altres jugadors. I deixo pel final una frase que a mi no m'agrada, la respecto, però no m'ha agradat, que Hansi Flick hagi dit que no li va agradar massa que Lamine ensenyés una bandera palestina, que ho va parlar amb ell i li va dir, si vols fer-ho, endavant, però que no li va agradar massa. Evidentment, ho respecto, no ho comparteixo, ni m'agrada. No sé si la influència de Pini Zahavi aquí té alguna cosa a veure amb la reflexió que ha fet Hansi Flick ara. Ho dic perquè Pini Zahavi és jueu.
2: Sí, sí.
0: En tot cas, és la seva opinió
2: i
0: la meva és que no m'agrada, ho dic perquè molts jugadors mostren moltes coses
2: i
0: justament només aquesta és la que no agrada i provoca que es parli fins i tot amb el jugador. És a dir, tan transcendent és com per parlar amb Lamine Yamal i dir-li que si ho vols fer endavant, però no, perquè és el que ha deixat entendre.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Li va traslladar a Lamine Yamal que no li agrada que ensenyi la bandera palestina.
2: No, si ho he entès bé, i la traducció ha estat fidedigna, que intueixo que sí, ha dit això, que va parlar amb Lamine i que a ell personalment no li agrada que es facin aquestes coses.
0: Entenc que és un conflicte complex, però ja ho he dit abans, és una qüestió d'humanitat. I en tot cas, cadascú que faci el que vulgui, no? Igual que es mostren altres banderes. No sé, m'ha sorprès que hagi parlat amb Lamine Yamal sobre aquesta qüestió. No sé, pensava que era més... No? Cadascú que faci el que vulgui. Santi, alguna cosa més?
1: A mi m'ha agradat... Sí, comparteixo això últim que dius. M'ha agradat moltíssim... A la primera pregunta, la de la renovació, o la segona, jo l'he vist emocionat,
2: sí,
1: la veritat,
2: sí,
1: en el moment que diu, en aquests últims dies, amb el que ha passat, m'he adonat que el meu lloc és el Barça. Em sembla una frase per la posteritat, la veritat. I després, una curiositat, després de la roda de premsa, ha dit que... felicitats a tots els periodistes, perquè ahir, jo no, però els que hi van ser, van fer, el Soldevilla i el Nil, van fer molts quilòmetres al costat de l'autobús, que
0: 14,
1: li sembla molt difícil,
0: 14 quilòmetres.
1: I que ens veu molt frescos aquí a la sala de premsa, així que moltes felicitats i que l'any que ve potser la fam nosaltres.
0: Segur que la pot fer i no tindria els cruiximents que tenia el Soldevilla avui.
2: Segur que no.
0: Perquè
2: segur,
0: el tio amb 60 i pico anys està finet, eh?
2: Sí, sí.
0: Està en bona forma, eh?
2: En bona forma.
0: Més porta l'anell aquest que controla diferents paràmetres per estar bé físicament, eh? Heu vist que porta l'anell aquest negre?
2: No m'he fixat.
0: Sí,
2: no.
0: sí, el porta des de fa temps. Allò que et controla la son, les hores, la qualitat, eh, Santi?
1: Sí, ho porten tots, crec. Sí. Crec que són... O sigui, no sé si hi ha algú a l'equip, a la plantilla, que no el porti, i l'entrenador no podia ser menys.
2: I després la naturalitat amb la que ho deies tu, Siqué, i que em sembla que també li faria moltíssima il·lusió poder complir aquest repte.

0: somni, que és portar la Champions. Em fa l'efecte que Flick es mor de ganes de ser l'entrenador que porti de nou la Champions a Barcelona. I ho verbalitza, no és la primera vegada, és el gran somni, és el gran repte, són molts els que el compartim. Fa l'efecte que... O sigui, que ell és conscient que aconseguir això deixaria el seu Barça ja amb un record encara molt més etern del que està a camí de deixar, no?
1: I no ha deixat sobre Lewandowski, no ha volgut dir què passarà amb el seu futur, però hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu: què vols que digui el Robert si tot el que he guanyat ho he guanyat amb ell? Mm. I és veritat, no hi ha ni un títol que Hansi Flick no hagi guanyat sense Robert Lewandowski al cap.
2: Per cert, trasllador alguna pregunta que fan els oients sobre el seu pare. Ho dic perquè ahir va estar la rua de celebració, avui fa la roda de premsa, demà dirigirà l'equip. Quan és l'enterrament del seu pare? O és que Hansi Flick no hi va?
1: Sí, sí que hi anirà. No sé quin tipus de cerimònia és, però és cap a final de mes. És a dir, no és imminent la cerimònia, serà més tard, és un homenatge que fan, i és cap a finals de mes, i això fa que fins aleshores, fins als últims dies d'aquest mes, no vagi cap allà.
2: Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Santi?
1: No, avui entrenament poca cosa, molt relaxats, bones cares,
2: ha durat
1: tot
2: poquíssim,
1: i la festa.
2: No? Perquè a les 12:10 no havia començat i a la 1 ja estava Flick amb nosaltres.
1: Sí, 10-15 minuts no deu haver durat més. Ja et dic que no hi havia ni porteries. Tu has vist alguna vegada un entrenament sense porteries? Doncs això és el que han fet
3: sí,
1: avui.
3: Sí, a Getafe.
1: I prou.
0: I Alexander Lepp.
2: I Alexander Lepp. Gràcies.
1: I ja està, i demà viatge cap a Vitòria i seguim.
2: Que vagi bé, Santi.
1: Adeu.
2: Adeu, són la 1:27.
4: Home, i a més, escolta, jo vull ja celebrar la Lliga de la millor manera possible, que és estrenant un Cupra León híbrid. Si vols celebrar la Lliga, estrenant un Cupra León híbrid, escolta, vés a Cupra Letamendi Motor, on tenen unitats en estoc amb entrega immediata. Tal qual, bum, au, ja el tens teu. A més, en tots els models Cupra tens tot tipus d'unitats noves per endur-te a casa, que si els vols elèctrics, mecànics, combinats... Cupra Letamendi Motor. És el concessionari Cupra Balmes en Mallorca, a Barcelona.
2: Pausa, la tornada al Clatellot. No us el perdeu, l'hem guardat per després de Hansi Flick perquè val la pena escoltar-lo. I Florentino Pérez li ha fet una carta a José Mourinho.
5: Ah, sí?
3: Sí, para pedir, bueno, pot pedir-li nada, però explicar-li com està el tema.
5: Deu ser llarga.
3: Sí, és una carta que... un pergamino.
6: Què t'hi jugues?
7: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
8: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
9: Cadena SER.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
14: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
15: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
6: Catrol Polygonum Cupidatum.
9: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
16: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
17: ¡Valorado!
16: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
17: ¡En España!
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: ¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
2: Sí, yo sé.
19: Sí. Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
2: Last Dance.
18: ¿Qué te jugas?
2: Una 31, recuerdo que dimecres vinent, 20 de maig, amb José Mari Vaquero, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, 606-32-72-11, 606-32-72-11.
20: Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme.
2: Hi ha bastants missatges, del tema 20 de maig.
21: Sí, perquè com que el 20 de maig avui hem començat parlant de què estàvem fent, doncs mira, tenim per exemple el Xema.
22: Pues yo el 20 de mayo del 92, a las 10 y 20 de la noche, lo que estaba haciendo era encerrar a mi madre en la cocina porque llevaba todo el santo partido tocándome los huevos diciendo que no íbamos a ganar, que íbamos a perder como siempre. Y cuando vio que Koeman iba a tirar la falta, estaba yo nervioso de pie dando saltos. Ya empezó a decir que lo iba a fallar, la encerré, me giré y metimos el gol. Y campeones.
0: No, vas fer algo similar tot, això?
2: Sí, la meva mare no la deixava sortir de l'habitació als partits del Barça perquè portava mala sort. Però no era el 20 de maig en concret, era a tots.
21: Era sempre, no, ja?
2: Si voleu venir a l'especial de la setmana vinent, ens envieu una nota d'àudio o un missatge explicant-nos quants vindreu al 606-32-72-11.
21: Nom i cognoms i va de sobres. Qui també ens explica, el Bernat.
23: Doncs jo tenia 8 anys, recordo veure una televisió petita en blanc i negre, encara, imagina. I quan va acabar no tenia cap samarreta, no tenia cap banderola, no tenia res. I vaig agafar un pal d'escombra, ho recordo, un full blanc, i vaig pintar les franges blaugrana, vaig enganxar aquell full amb cel·lo al pal d'escombra, i jo sol, com si fos una bandera, recordo, imagina't si devia ser tard, recordo celebrar-ho sol davant de la tele.
2: Ai, quin record.
5: Sí, noi.
2: Saissó, per qui va el clatellot d'avui?
5: Doncs mira, avui m'emporto a les regles de joc que envolten l'Eurolliga de bàsquet, perquè la inclusió de Dubai, del Dubai Bàsquet ja va portar soroll en el seu moment, però fins ara no era una amenaça real pels equips grans de la competició. Però atenció, perquè han donat un pas endavant. Aprofitant els petrodòlars i la manca d'impostos, l'equip dels Emirats vol guanyar l'Eurolliga i vol trencar el mercat. En aquesta cursa per fitxar, el Barça surt perjudicat. Diallo i Francisco, dos jugadors que apuntaven al Palau, estarien a punt de fitxar per Dubai. A més, Xavi Pasqual també hauria estat tocat. Pasqual té una clàusula de sortida de 300.000 euros. Calderilla per Dubai, tot i que la sensació és que el tècnic de Gavà es quedarà a Barcelona per iniciar un nou projecte guanyador. Tot plegat és surrealista i preocupant a la vegada, com ho és, atenció, que el Hapoel de Tel Aviv pugui tenir l'any vinent un pressupost de 76 milions. 76. Sí, per intentar també guanyar. En aquest cas, són diners privats d'un propietari. Les fitxes del tauler poden variar si els clubs propietaris de l'Eurolliga no es posen seriosos una vegada.
2: Clar, que el Hapoel pugui tenir un pressupost de 76 milions d'euros o el Dubai pugui fitxar jugadors als que paga sense impostos...
5: Clar, és que això deixa, perquè ens fem una idea, tot i que en molts casos no és públic, el Real Madrid o el Fenerbahçe, els equips poden tenir 38, 40 milions, que ja és molt. El Barça ha baixat, l'any que ve tornarà a pujar, però clar, és que si el Hapoel té 76 milions...
2: Perquè el Dubai pot fitxar alguns jugadors que volia el Barça. Com està la renovació de la plantilla al Barça?
5: Doncs mira, en aquests moments, a dia d'avui, Pasqual, com dèiem, té la clàusula aquesta, està tocat, però la sensació és que es quedarà, no en vol parlar fins a final de temporada. Seguiran segur en el Barça Juan Núñez, Juan i Marcos, Toco Senghelia, Joel Parra, Kevin Panther, Bill Clyburn i Darío Brizuela.
2: Aquests, segur.
5: Aquests seguiran. No seguiran Cale, Miles Cale, Miles Norris, Fall, Billy Hernán Gómez, tampoc seguiran. Aquests, en principi...
2: Billy Hernán Gómez no segueix.
5: Sembla que hi ha molt poques possibilitats de que continuï. Hi han dos dubtes, que són Satoransky i Vesely. Aquí a Vesely li podrien fer una oferta a la baixa. Satoransky és un jugador de molta confiança de Pasqual. Pasqual el voldria, però físicament Satoransky ha tingut molts problemes. Veurem què passa. Fitxatges. De moment, crec que segur només hi ha el de Moses Wright, el jugador del Zalgiris. S'ha parlat de Josh Nebo, un altre interior que ara s'ha lesionat, però que també tindria moltes possibilitats. I després hi ha el tema de Mike James. Mike James, hi ha un sector del club que el veu un jugador conflictiu, ja molt gran, 36 anys, però és un jugador que ja va coincidir amb Pasqual al Panathinaikos. I sembla que Pasqual el volia. Aquest una mica seria el mapa a dia d'avui.
2: Escolta, i a la penya?
5: Bueno, la penya també està en aquesta situació, no? Perquè, per exemple, hem de saber què passa amb Ricky Rubio. Ricky Rubio decidirà també a final de temporada si vol acabar aquí la seva experiència amb la penya o vol continuar un any més. Veurem què passa. Hanga sembla ser que no continuarà.
2: No
5: Hanga,
2: continua.
5: Sembla que no continua. I acaba en contracte. Jabari Parker, que té poques possibilitats també de continuar. Guillem Vives, Drell i recordem, quan vam parlar amb Pau Ribas, que el Rusic ha tingut una oferta molt important de la Lliga Universitària Americana, en tot aquest tema. Veurem.
2: Sí, molt interessant el tema que vau fer la setmana passada.
5: Intenta la penya mantenir-lo, però ja veurem. I a nivell de fitxatges, de moment, podria Nicola Provítola donar el salt altra vegada a Badalona, i Xavi López Aróstegui sembla que de València podria tornar també a Badalona. S'està movent molt la situació, però veurem, perquè les properes setmanes són decisives.
2: Gràcies, Xavi. Ara. 1:37, el Xavi Cazorla tancarà el programa d'aquí a uns moments amb la seva secció, el que t'hi jugues que l'heu cagat. Abans, el que us havíem promès, la carta de Florentino a José Mourinho.
1: Querido José Mourinho, has nacido para entrenar al Real Madrid. También te medio echamos, así que diremos que has renacido para entrenar al Real Madrid. Porque llevas toda la vida soñando con entrenar al Real Madrid, como ya lo soñaba Mbappé, aunque comienzo a pensar que lo de Mbappé es que es sonámbulo y últimamente tiene algo de insomnio. La cosa está tal que así. Tienes que arreglar un percal histórico y sin precedentes, pero estoy convencido de que sabrás reconducir la situación. Al que estaba conduciendo el trasto, a Álvaro, le voy a poner igual de segundo para que te recoja los conos, valga la redundancia. Entonces, el primer tema es que Valverde y Tchouaméni tienen que hacer las paces por el bien del Madrid. Arbeloa ya probó lo de encerrarles en una habitación hasta que no se den un abrazo y la cosa acabó con Valverde presuntamente dándose un golpe contra una presunta mesa con bíceps. Luego, tienes que enderezar un poco a Álvaro Carreras. No vendría a ser el mejor lateral, ni ganará nunca un premio Nobel, pero hemos pagado mucho dinero por él, así que no podemos decir que es un fiasco. Lo mismo con Mbappé, evidentemente, tienes que conseguir que le apetezca algo en la vida más que tocar los huevos. Con Rüdiger ya no te digo nada, porque es un jugador que ha nacido para ser entrenado por un entrenador de tu talla. A su lado, Pepe, te va a parecer Nelson Mandela. Y si quieres fichajes, que sepas que este verano el fichaje eres tú. Un abrazo y bienvenido a Madrid, José. Postdata, de lo tuyo con el Benfica sin clasificarte por Europa, no te preocupes. Aquí intentaremos que no se vea la luz. ¿La luz? ¿Lo has entendido?
2: Sí, lo he entendido.
1: Aún tengo sentido del humor de
5: sí,
1: todo.
2: Barcelona, ja sabeu que hem tret crispetes per seguir l'actualitat del Real Madrid. Què et passes, això?
5: No, que parlàvem de Vesely, m'apunta tant l'Helena com el Toni Camacho, acaba d'anunciar que patirà la final de temporada.
3: Què dius,
2: Vesely?
3: Ostres,
2: estava esperant que fessis tu la secció.
5: Sí, estava esperant que jo fes, per tant, Vesely...
2: Es confirma el que ja havies dit.
5: Es confirma que...
3: Ha anat pimpava, això.
2: Ja t'ha esperat, Vesely t'ha esperat.
5: Ja no es dubta, ja.
2: No, devia estar escoltant el que t'hi jugues, aviam quan diu el Seixó que no seguiré, i ja ho anuncio jo oficialment que no seguiré.
5: Notícia d'aquest tema.
2: Demà escoltem l'entrevista que li has fet al president del Consell Mundial de Boxa, Mauricio Suleiman, més enllà de la conya de que va estar l'altre dia a la llotja del Camp Nou i que hi ha hagut molt jijijajà pel cop de puny de Tchouaméni a Valverde. Més enllà d'aquesta conya, és interessant perquè té projectes per la ciutat.
5: Sí, vol fer un gran esdeveniment aquí a casa nostra, i jo m'atreviria a dir que potser és un mundial o bé de Cristóbal Lorente o bé de Sandor. Ja veurem. Però és la primera visita i no és casual que Suleiman hagi vingut a Espanya. No és casual, demà l'escoltem.
2: Doncs, demà Mauricio Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, el que t'hi jugues, entrevista que li ha fet el Xavi Seixó, aprofitant que va estar el cap de setmana a Barcelona, i diumenge a la llotja del Clàssic.
3: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
4: Anda, ja cagat.
21: Acaba d'intentar el Flaqui el pitjor triple de la història, tirant un... O sigui,
5: no, vull,
21: no has tocat ni aro,
5: no,
21: tio.
5: No, fatal. El d'abans l'he ficat.
21: Però és que els acabats són molt importants.
5: Ja, jo els acabats en bàsquet els porto molt malament. Què no, em recomanes?
21: I els acabats en construcció, en com tot. Els portes?
5: Home, he intentat construir un triple i mira com ha acabat.
21: Doncs ja saps que la solució la tens a MCAT, a Material Building by MCAT, que com tenen els lligat, millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... a més, amb els preus més competitius. Material Building by MCAT.
5: Allà aniré, per construir-me una cistella amb un aro tan gran.
21: Ara.
5: Amb uns acabats tan perfectes.
21: Que l'hagis de fer amb grua. MCAT.cat.
5: MCAT.cat. Cap allà vaig. Adéu.
2: Ja estan totes les mencions, no?
21: Tot fet.
2: Perfecte.
21: Molt bé.
2: Sí, ja estic tranquil.
21: Molt bé.
2: Perquè es veu que si me les salto a les 7 del matí d'un dia que tinc festa, rebo un missatge del Bermúdez. O les 8 del matí.
21: Eren les 9 i 40 i pico. Perquè va ser tot matí, no estic a la ràdio.
2: Anem, Cazorla.
6: Va, som-hi. A més, ara ja sí que el Barça el tenim campió de Lliga i, com deia Laporta, no ha sigut una Lliga contra tot i contra tothom. El Barça ha guanyat. El que no m'imaginava és que el contra tothom també feia referència a un paio que habitualment era molt optimista, com era el Cristóbal. Habitualment era una persona molt optimista, però divendres va treure el seu costat més cagón.
21: Ens ho passarem de conya. Diumenge
7: serà
21: tan bonic, diumenge.
7: Serà un festival.
21: O sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
7: Aviam, toquem una miqueta perfil baix.
21: Què t'hi passa?
7: Que estem massa eufòrics.
21: Però i si perds què?
7: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
24: Està, hi ha estat.
7: Però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
21: Però com prepares un partit?
7: No sé si m'agrada.
21: No me jodas, Manolo. Com ha sigut avui l'entrenador del Barça?
7: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
25: D'entrada no.
7: Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
26: De verdad que no había tanto miedo en Barcelona desde la cena de Navidad de los Mossos d'Esquadra.
25: Què ha passat amb el Cristóbal?
5: No ho sé.
25: Va, jo sí que ho sé.
2: Ha après del qui és Mbappé.
25: Ah, aquí, culpa teva sí que li vas fotre tantes bronques ja, però, de qui és Mbappé,
5: ja,
25: qui és
5: si
25: Mbappé.
5: Dia,
2: ara
5: dia,
2: que no ho diu,
5: un dia es podia dir era aquest.
25: Sí, sí. I a més, fa dos anys que podia anar preguntant qui és Mbappé.
2: Correcte.
25: I no ha passat res.
2: Millor, perfil baix. Estic amb el Cristóbal.
25: Perfil baix. Qui ha agafat una mica
24: però
25: el seu...
24: Mbappé.
5: No. Acabem de signar la recuperació de...
25: No. Però a més, quan prescriu aquest àudio, ja, vull dir, falta molts mesos.
2: És igual, millor no el tirem.
25: Qui ha agafat una mica el seu relleu, tot i ser d'un altre equip, és el Gonzalo Álvarez.
7: Va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu què? ¿Et fa trampar?
27: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
7: No, es
27: Sevilla, lo único que me preocupa.
7: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
27: ¿Quién es el Sevilla que va a poner detrás?
26: Lo ha dicho.
27: ¿Quién es el Sevilla?
7: Un respeto
27: al español, ¿eh?
7: A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
27: El Sevilla, ¿quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año.
24: ¡Hola! ¡El Sevilla! ¡Marcó a Corada! ¡Marcó el Sevilla! ¡Sevilla 2, Español 1!
5: ¿Quién es el Sevilla?
2: Perfil baix sempre abans dels partits.
25: Sempre. Al final va passar doncs, el que sabem tots. Divendres també es va parlar bastant del tema Valverde Tchouaméni, un programa que va comptar amb la presència de l'Ivan San Antonio, que va estar molt fi perquè anava portant el comentari que requeria sempre al moment, no? Per exemple, el Meana va explicar que el vestidor del Madrid era una anarquia, no? Doncs va aparèixer el San Antonio per dir això.
5: Muy pocas luces de Fede Valverde, sinceramente.
28: Anton, es que has començat dient anarquia.
29: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
28: I no és anarquia. L'anarquia és un sistema polític i social...
5: Ah, bueno.
30: ¿Qué me dices? Por favor.
28: No, el que passa al Madrid és caòtic. És el caos, no és una anarquia. Vale? Això, això d'una banda, perquè em sembla que era important.
7: Acostumar
4: no, no, no, claríssim.
8: El milenarisme va llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría si nerviosa.
2: D'on ha tret aquest últim tall?
25: Aquest era el... com es deia? L'Arrabal, em sembla que era un senyor que,
2: Arrabal,
25: que va pujar a una taula...
2: Que portava una torta el dia d'aquell programa. Déu doncs et dic una cosa, em sembla molt interessant l'apunt del Sant Antoni.
25: Sí? Doncs aviam si et sembla interessant també aquest, que va descol·locar encara més el personal.
9: Ens acaba de dir el Meana, a Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
4: Está bien.
9: Que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado.
8: Está bien. La madre de Carmen Rigao, que se desconoce, que es amiga de Ángeles, que está aquí.
4: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez, como comparecer? Físicamente está bien.
9: Sí, sí, sí. Si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
4: No, no, está bien.
9: Si lo vimos en... al Ben Beura Múnich, ¿no?
4: No, está bien.
9: A Múnich hace dos semanas.
28: Está millor que Valverde.
4: No, o sigui, no, no creo.
10: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte.
28: Això, això, és, com, això és com, com quan els de Podemos i això sorprenen, ara...
11: Però què m'estàs contant?
28: No, sí, que quan es sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, eh? Que sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan, tota la, quan, quan des de fa anys van contra els independentistes.
7: Estic molt perdut amb tot això, jo...
25: No sé, estava un altre programa, el Sant Antonio. Bueno, és igual, la setmana passada també va ser de fer entrevistes, eh? Per exemple, vam entrevistar l'Ansu Fati. Sí. Va estar molt bé l'entrevista. Encara em va agradar més la prèvia de l'entrevista, el dia abans, on vau dedicar una hora i quart, més o menys, a endevinar qui era l'entrevista.
7: Pares.
2: Doncs mira, et donaré una pista.
7: A veure.
2: He arribat a un lloc on, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
7: Caram.
28: Esplugues.
2: No és Esplugues.
7: Calent o fred? Veu anem malament.
2: Fred. Vols una altra pista?
7: Sí, home, sisplau.
2: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
21: El Prat de Llobregat, t'ho diu.
12: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
2: Podria ser el Prat, perfectament. Tinc ara mateix davant una samarreta on a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñegu.
13: Un andalú, això era un andalú.
2: Dagué Muñegu és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
14: No tengo ni puta idea, jo què sé.
2: A un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça.
14: I fins quan ha de durar la prova?
2: La seva trajectòria esportiva. Llarga, tot i que encara és molt jove.
7: Sí, tant.
21: El programa d'avui va destinat íntegrament a endevinar
7: qui és. No,
14: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
25: Ho va semblar, eh? Va semblar
21: sí,
25: que,
21: sí, sí, sí.
25: Que almenys la primera hora era íntegrament...
2: Això és perquè el Bermúdez, que és hiperactiu, ja quan perd la concentració, diu, vinga, el següent
21: tema. Generació TikTok.
25: Omitir introducció, Molt bé. I com no havíeu perdut prou temps, doncs vau decidir perdre més encara parlant de tonteries de Mònaco.
7: Sí que, gràcies.
21: Passa pel casino, també, si et va bé.
2: Sí, home, sí. No, fa tan bon temps a Mònaco que bueno, no val la pena estar dintre de cap lloc, home, saps? És millor passejar pel carrer.
21: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis un tom-tom.
7: Entrar al casino val la pena, juguis o no.
2: Algun número, Ramon, algun número?
21: El 9,
2: vale.
7: Doncs ja
21: no fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial. Jo vaig ficar la de crèdit, se la va tragar la màquina.
15: Pues te jodes y bailas.
7: Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Diovall.
21: Passeja, fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
2: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
21: Però el Jordi Martí diu que endavant.
7: Sí, sí,
21: el
7: Jordi diu que ja el paga ell. No paga la ràdio.
2: Vale, perfecte.
16: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
2: Per cert.
25: Mm-hmm.
2: Ahir va venir a buscar ja la samarreta firmada per Ansu Fati, l'oient que la va guanyar.
21: El Lluís Herrero, que ens va enviar, no sé si ho tenim per aquí, la nota de veu, concretament, era aquesta. Era un sorteig pur sobre la
2: samarreta. No, no està preparada, però és igual. Requadrem que va guanyar Lluís Herrero.
21: Ah, exacte.
7: Vas fer l'estic tartar, al final, o no?
2: No, vaig fer un plat de pasta.
7: Val.
25: En lloc de dir el nom del guanyador, podríem haver fet una endevinalla, aviam si encertàvem el nom del guanyador possible. Hauria estat molt bé. Però entrevista important, de veritat, aquesta ara sí que sí, va, anem al tema, va ser de Josep Maria Bartomeu i Floreta. I he fet un resum de l'entrevista només dels moments on es va menjar sílabes. Tot l'altre a mi no em va interessar, però m'he quedat amb els moments en què es van a menjar sílabetes.
7: perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Sandra Rossell, en aquella presència, ell evidentment també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I no era tan conegut el món de les xarxes socials. No. El Barça, tradicionalment, sempre ha tingut un servei de monitoratge de les xarxes socials. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs. Una contraprestació econòmica, per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enriquez, perquè em va dir, no hi ha res. En que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Crec que comença el 2013. Tot el que... O la policia, o la Guàrdia Civil.
0: Guàrdia Civil,
7: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013.
1: Clar, és que això... Jo entenc que la gent no ho entengui.
3: Això és el meu entès, no?
25: Bastant.
3: Les xarxes socials.
25: El senyor Ríquez, m'agrada molt aprofitar la R per ja fer Ríquez.
4: Ja t'hi respondré, eh?
25: Senyor Ríquez.
3: Senyor Riqueira. Claro.
25: És increïble.
3: Senyor Siquirrique.
4: Siquirrique.
3: Senyor Chaborla.
25: Chaborla.
3: Senyor Chavisó.
25: Chavisó.
4: Chavisó està bé.
25: Chassó.
3: Senyor Lluqué.
4: Lluqué, que mola molt Lluqué.
3: Senyor Leniego.
25: Si agafes totes les síl·labes i les paraules, millor dit, que es van a menjar en síl·labes...
3: Senyor Nal.
25: Guillem Arnal.
3: El tècnic.
25: El Willy.
3: Senyor Nal.
25: Senyor Anal. El que acabes de fer.
3: Sí. Què tu és?
25: Fa pinta que algun dia se li dirà així del Willy.
3: Algun dia? L'acaba de rebatejar, per sempre. Fins que es mori.
25: Si agafes totes aquestes paraules que es van a menjar en síl·labes al senyor Bartomeu i les fiques seguides... Et surt una frase amb, bueno, un sentit diferent.
7: L'interrogatori, Sandra Rossell, ell evidentment també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. La responsabilitat de mantenir la massa salarial, com vinguin renovacions, anem al Barça i al món de les xarxes socials, no és un servei de monitoratge de les xarxes socials, una contraprestació econòmica, són, o missatges són atacs, que digui el senyor Enriquez, són pitjors arbitratges. Tot el que fan la investigació del 2013.
4: T'expliques fenomenal.
25: És el resum de l'entrevista.
3: Un servei de monitoratge.
25: Però el curiós és que hem acabat entenent-lo al final, eh?
4: Sí.
25: Que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
3: Per cert, vols el senyor Llorero, que ha guanyat la samarreta al sofàtic?
4: Què?
25: Ah, el tall del senyor que ha guanyat la samarreta.
3: Sí, que ja l'ha trobat, del senyor Anal.
4: Va fer una punta, el senyor Anal
3: ja ha trobat la... Sí, ja he trobat el... L'àdio del senyor Llorero.
25: Què ens va enviar, el Lluís Herrero?
3: No recordo, perquè va ser un seig pur.
6: Hola, Ansu. Em dic Lluís i a mi m'agradaria saber quina relació tens amb Lamine, què et sembla que hi porti el 10 del Barça i quin número agafaries tu en cas de tornar?
25: Mira, ho va respondre a l'entrevista.
4: Sí.
25: Té molt bona relació, són molt amics amb Lamine Yamal. Va parlar sobre quan va heredar el 10 de Messi i ara porta el 31 al Mónaco, el va portar també al Brighton, és el primer dorsal que va estrenar amb el Barça, per tant, triaria segur el 31.
3: L'Ansati i el Lamine Yamal pot també. Si són Fred Forever.
25: Són què?
3: Fred Forever.
25: Ah, Friends Forever.
4: Caram.
25: Gràcies a Nal per trobar el tall. Un dels que era present en aquella entrevista va ser el Sol de Vila, que va estar bé a l'entrevista. No? El tema cosa a cosa, el Sol de ho treballa bé. El que porta una mica pitjor és entendre els seus propis guions.
4: En handbol, el Barça, de nou, vuitena Final Four de la Champions consecutiva.
15: En un partidàs al Palau Blaugrana, el Barça va vèncer el Nantes per 31-21, fent bona la victòria per 2 gols de l'anada a França i confirmant la... no sé què hi ha escrit aquí, la vuitena classificació per una final four de la Champions.
25: Si està escrit a màquina, a ordinador.
4: Sí, és que m'hi ha passat una cosa verdaderament notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. A màquina.
25: A màquina.
4: Mecanografia. Amb una letra.
25: Va, canviant de tema radicalment. L'altre dia el Moisés Hurtado ens va fer una confessió molt personal.
17: Els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat el que t'hi jugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, corrent d'esquena.
18: Eso es tela marinera.
17: Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
19: Yo lo practico, ¿eh?
20: ¡Paren las rotativas!
17: ¿Correr de espaldas?
19: Andar.
17: ¿Andar de espaldas?
19: Andar de espaldas con pendiente.
20: ¡Jodo!
17: ¿Y por qué lo practicas más?
19: Para la rodilla, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para rodilla va muy bien.
2: Andar de espaldas.
19: De espaldas, con pendiente.
0: Tienes ahí un problema morrocotudo.
21: Sí, subiendo, o sea, o bajando.
19: Es como...
21: ¿Qué es subir, en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
5: Esa es la gran pregunta.
2: ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
19: En el gimnasio. La gente a veces me mira. Chaval. No, pero va bien, va bien. Va bien para las rodillas.
8: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
21: Es que imagina't, eh? Estàs a una rampa i
2: veus un tio caminant d'esquena.
21: Pujant d'esquena.
25: Però, o sigui, no fa el mateix servei pels genolls pujar d'esquena una rampa que baixar-la, no? O sigui, joder, tant per tant, baixa-la. Deu ser el mateix, no?
21: No, perquè en una frenes...
25: Ja, bueno, però...
21: Els genolls hi deuen anar al revés.
0: No li treguis la il·lusió a Moisés Hurtado de fer aquestes coses.
21: Jo ho començaré a fer.
25: Però pujaràs o baixaràs?
21: A partir d'ara em trobareu fent... Tot carregueta de Barcelona que faci pujada, el faré.
2: D'esquena.
21: D'esquena.
25: Molt bé. Va, ara un moment d'aquells en què quedeu retratats perquè ens intenteu colar algun gol als oients i al final passa que no. En algun moment del dijous veu dir que el Saissó no hi era. Eh? Perquè estava fent una entrevista o no sé quina història. Però, oh, sorpresa, dos minuts després, doncs va passar això.
0: Qui és el comodí imbècil avui?
20: El comodí imbècil ets tu.
0: Ah, jo?
20: Sí, el comodí imbècil.
22: Sí, perquè jo la setmana passada...
0: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui. No podies estar aquí, Saissó, però bueno, ja està, Saissó està aquí.
20: No som pinyó!
0: La màgia de la ràdio.
20: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil.
0: Jo crec que Saissó avui, com a mínim,
22: apunta a Cazorla, ja sóc tres.
21: Aviam.
2: Després de 40 anys i...
20: 1.000 vacunes!
0: Entrevista com un rigorós directe.
20: Fins i tot jo havia sentit la veu del Saissó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
2: Has intentat dissimular.
23: Doncs, noia, si ningú m'ho explica, és impossible que me n'assabenti. Això és una puta merda com cada vegada que fem alguna cosa d'aquestes.
25: No sé què va passar aquest dia, un micro obert, ja es veu que algú no sabia que estava el micro obert, però bueno, coses que passen a vegades, una entrevista gravada, dir, el Saissó no hi és, el Saissó sí que hi és, bueno, coses d'aquestes. I ara una excusa d'un merengue esborrant-se del programa amb el, jo diria, el top 3 d'excuses menys creïbles que he sentit mai.
7: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado, l'excusa... És que li venen a instal·lar la fibra.
20: Ara trucarem.
7: No.
0: Ah, bona que se mire.
7: El Barça pot guanyar la Lliga i contra
20: tenia
7: el Madrid.
20: Tenia que ser avui.
7: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
20: I l'altre.
7: I després la fibra òptica.
20: I l'altre.
24: Seria mucho pedir que se esfuerce usted por buscar excusas que no insulten a la inteligencia de los españoles.
25: No cola gaire.
2: La fibra.
25: Per cert, molt bé el moment de l'altre dia en què sí que ens vas fent passar un tràiler d'una pel·li porno del Poli Díaz. És que si hi ha el títol d'allò, sonava des del teu mòbil, per fer-ho encara pitjor.
0: Doncs 2-1 pel José. Anem amb el Pau, última pregunta.
2: Acabo de trobar el tràiler de la pel·lícula.
0: Sí, el tràiler és duríssim.
2: Se desboca, és...
20: No! Por Dios, no!
2: De lo més... El tinc aquí.
0: De fet, el tràiler surt la cançó de Leonardo Dantes de fons
2: sí,
0: i surt el Nacho Vidal que fa d'empresari i que ve una noia a casa del Poli i el Nacho la rep i li diu... Escolta,
2: fet, a YouTube està com The Best Opening Credits Ever.
0: Sí.
26: Interessante.
2: Sí. Vídeo.
28: És una mica... Poli Díaz.
22: I fins quan ha de durar la broma?
2: Poli, el potro se desboca. I ara apareix allà aquí...
0: Fan com a Netflix. Cuando un joven boxeador...
2: Es que és tremendo.
23: El cine espanyol no està afectat per les descàrregues il·legals perquè és tan dolent que ningú s'ho descarrega.
2: És boníssima aquest últim cant, també. Ai, gràcies, Cazorla.
25: Apa.
2: I gràcies a tots els que ens heu escoltat un migdia més. Podeu recuperar el que t'hi jugues a la pàgina web de la Cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Contingut en vídeos... a les xarxes socials. Adeu.
0: Adeu-siau.
21: Sí. Emma, que tu que és... El tuya...
22: Evidentment, que vam dir, però l'espanyol era en 5 o 10 anys.
21: Té igual.

0: rabiosa actualidad ahora con el antivirus y que nos invita a dejarnos acariciar.
1: 7 y 20 minutos de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
2: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
3: Torna Clàssic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a clàssicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
4: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
6: 24.000 informes de vulnerabilitat emesos per l'Ajuntament de Barcelona, amb les seves diferents formes.
5: És la tinent d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, posant xifres a les persones que han fet tràmits a les oficines municipals per aconseguir els documents que els ajudin a obtenir la regularització. Un procés que ha rebut crítiques en les últimes hores, les del Col·legi de l'Advocacia, pel que fa a les indicacions que es dona als candidats a obtenir els papers. Diuen que són poc clares. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el temps. Els ruixats amb pedregades inclosa d'ahir afectaran avui el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya central. Les temperatures baixen una mica. Al trànsit hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilafant, en sentit nord per un accident i en sentit sud per neteja de la via. També un carril tallat a la P7 a Montornès per un altre accident. I el transport públic, atenció si aneu amb la R4, perquè els trens circulen amb retards de 15 minuts per limitacions de velocitat entre Manresa i Montcada Bifurcació, a causa de condicions meteorològiques adverses. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona lamenta que hi ha hagut indicacions poc clares durant la regularització extraordinària d'immigrants pel que fa a la demostració de l'arrelament. És un dels requisits més importants per fer els tràmits, és el de demostrar que fa almenys 5 mesos que la persona viu a Espanya i no hi ha una llista que determini quins papers són vàlids i quins no. Oriol Soler.
7: Títols de transport, rebuts del gimnàs, extractes d'enviament de diners a l'estranger, informes mèdics, factures, el carnet de la biblioteca... Són només alguns dels documents que estan presentant immigrants que han de demostrar el seu arrelament a Espanya i ho fan, en certa manera, a cegues, ja que no hi ha una llista oficial que digui quins s'acceptaran i quins no. Quim Claveguera, responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
8: Si presenteu aquests dos o tres, ok, endavant. I això sí que hagués sigut, crec que positiu, per tothom que està presentant expedients, com per al funcionari, l'administració que haurà de resoldre, que no és el mateix que et presentin un expedient amb quatre papers a que te la presentin amb cinc.
7: Claveguera ha afegit que en la majoria de casos un certificat d'empadronament, qui el tingui, sumat a un segell d'entrada de passaport, és suficient per demostrar aquest arrelament.
5: Sergi López, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Gisela.
5: Les manifestacions dels mestres continuaran avui formant part del dia a dia a Catalunya.
9: Sí, i ahir van ser els docents els que protestaven.
10: Això no és una cosa! És una traïció!
9: Docents que consideren l'acord de Comissions Obreres UGT amb el govern una traïció i que continuen reclamant millores en els seus salaris i en les condicions laborals. Avui fan vaga els mestres i professors, el Baix Llobregat i el Penedès.
5: De fet, també van protestar, però van quedar una mica diluïts per les protestes dels mestres, les infermeres i infermers.
9: I ho van fer coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Infermeria. Aquests professionals van fer concentracions a les portes de diferents centres sanitaris per reclamar condicions dignes. David Oliver és el portaveu del sindicat SATSE a Catalunya.
11: Som un col·lectiu imprescindible, però que alhora, doncs, per part de l'administració i per d'altres col·lectius, doncs, es tenen ningunejats.
9: Les infermeres alerten que la falta de personal i les ràtios insuficients es tradueixen en una sobrecàrrega de feina crònica.
5: I el president Salvador Illa continua reivindicant l'acord ofert fins ara en l'àmbit educatiu després de la nova jornada de vaga viscuda aquest dimarts. El president ha començat un viatge oficial que el tindrà tota la setmana a Califòrnia i des d'allà aniran fent seguiment de les negociacions que han de reprendre

0: I d'aquesta associació, Jordi Cerqueda, han defensat la necessitat d'endurir les condicions sobre la inversió estrangera per evitar la pèrdua de control econòmic i territorial del país. Defensen que s'ha de controlar i admeten que el sistema afavoreix els grans fons i inversors, els quals tenen molta capacitat adquisitiva i que això passa en detriment dels empresaris i dels propietaris locals. En aquest sentit, Duro ha posat l'exemple d'altres països que han estat molt durs amb la inversió estrangera.
1: Hi ha d'altres formes. Mireu, el problema dels altres països, Suïssa, tots els països, són els inversors. Aquell que ha vingut de fora t'han de pagar un dret de peatge. En la Suïssa són 30%, no 3%, no 6% com actualment. Ho dic, l'experiència dels altres països, Mònaco, Suïssa, penseu que estan al 3%? És una contradicció el que està fent.
0: El president de l'APTA ha estat contundent quan ha advertit que Andorra corre el risc de perdre la seva identitat econòmica i territorial i, per tant, envia un avís als propietaris als quals reclama que no poden continuar venent un pam més de terra. Però també a les autoritats, a qui acusa d'haver creat una inseguretat jurídica que els empenya a desfer-se de la terra. Sobre aquesta qüestió, Cerqueda ha apuntat que l'obertura econòmica impulsada el 2012 no es va fer gaire bé i ha criticat que el govern hagi permès que legalment s'hagi arribat fins a aquest punt. I és que la inversió estrangera immobiliària es va disparar l'any passat. Així consta a l'informe publicat per Estadística que mostra com l'any passat es van autoritzar 843 inversions d'aquestes característiques. Les autoritzacions atorgades representen un 55% més que l'any anterior i dupliquen les del 2019. El mateix passa amb el valor econòmic, ja que va créixer un 36% fins a representar uns 515 milions d'euros, quan un any enrere havien estat 380 milions. Per confirmar les dades, el valor econòmic de les inversions estrangeres en immobles del 2019 superava per molt poc els 100 milions d'euros. Gairebé la meitat de les operacions les van efectuar persones de nacionalitat espanyola, seguides per les 175 de la resta de països. Els francesos en van fer 146 inversions, els tres grups més que dupliquen àmpliament les xifres de l'any 2024. Globalment, el govern va atendre 1.352 sol·licituds d'inversió estrangera, que representen un augment del 4,3% i les acompanyava d'un volum econòmic de 1.000 milions d'euros. Davant aquestes dades, Concòrdia insisteix que cal suspendre temporalment la inversió estrangera immobiliària. La formació entén que les dades publicades a l'informe estadístic només confirmen que les dues lleis òmnibus que va aprovar el govern no estan funcionant, que l'impost sobre aquestes operacions no té prou capacitat dissuasiva i que les polítiques actuals són insuficients. Recorden que han presentat 4 proposicions de llei sobre aquesta matèria que ni tan sols s'han pogut treballar perquè l'executiu els ha aplicat el criteri negatiu. Doncs amb aquesta informació hem arribat a les 8:23 del matí.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Avui el vent del nord, que no bufarà massa fort, serà suficient com per inhibir el creixement de nuvolades durant la tarda. Si bé igualment durant la tarda hi haurà núvols, amb alguns xàfecs molt localitzats, afectant sobretot el nord del país. La temperatura ara mateix més baixa que ahir, 4 graus a Andorra Vella, 6 sota 0 a les fonts d'Arinsal. Al migdia, les màximes al sud del país, Andorra Vella, superaran amb facilitat els 15 graus. Durant la tarda, com a estona se farà vent, augmentarà la sensació d'ambient fresc. Els pròxims dies tindrem alguns xàfecs durant les tardes.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
0: I el trànsit, Agència Mobilitat, bon dia.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa estat del trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalunya 1, a Vigo de Salou, en ambdós sentits de la marxa. I a la Catalunya 3, entrada de Massana en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment al Centre Nacional del Trànsit.
7: El món s'està redefinint. Quin paper jugarà el món empresarial? Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 37a trobada empresarial al Pirineu. El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny, a la Seu d'Urgell, parlem de canvis geopolítics, transformacions tecnològiques i casos d'èxit empresarial. Inscriu-t'hi abans del 29 de maig a trobadaalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
0: Ser menys esperat.

0: Arriba a 8:45 del matí, abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. Els propietaris de terres reclamen que l'Estat imposi una visió urbanística nacional i restar competències als comuns. Defensen que cal aplicar un canvi profund del model urbanístic per avançar cap a una planificació nacional amb més coordinació entre administracions i menys dependents de les decisions que pren cada corporació. En aquest punt, el secretari de la TAP, Jordi Cerqueda, ha criticat que el país funcioni amb 7 versions diferents.
1: Aplicar el que la LOCTU actualment ja prevé, és a dir, un control nacional a nivell de govern del desenvolupament. Això es feia a través de les directrius, però a l'hora de veritat no es feia. És a dir, el comú, cada comú, 7 comuns, 7 pobles diferents, 7 visions d'estat diferents, i això fa que creï, podríem dir, concentracions massives en un lloc, desprotegits un altre, i creiem que cal una visió global.
0: Salut destina una 20ena de pisos a afavorir l'autonomia de les persones amb trastorns mentals. La ministra titular Elena Mas ha inaugurat aquests habitatges amb suport per a persones amb problemes de salut mental que estan situats a l'antiga residència Solà d'Enclà. Oferirà entre 9 i 12 places segons el nivell d'acompanyament que necessitin els usuaris per afavorir la seva autonomia i integració comunitària. Mas ha explicat que es tracta d'allotjaments temporals amb un model flexible.
2: Avui us hem presentat 2 plantes amb pisos amb diferents nivells de suport. L'objectiu d'aquests pisos és que les persones amb salut mental doncs, tinguin més autonomia, que estiguin més integrats a la societat i doncs, apropar més aquestes persones a la integració completa a la comunitat.
0: Una 40ena de negocis i 10ena de voluntaris a Andorra la Vella impulsen el projecte Radars, una iniciativa del Ministeri d'Afers Socials que vol implementar progressivament a tot el país per vetllar pel benestar de les persones més grans que pateixen solitud no desitjada. La Llei de Garantia dels Drets de les Persones amb Discapacitat entrarà a tràmit parlamentari abans de l'estiu. Andorra Digital es consolida com el referent social i empresarial en matèria de digitalització. La nova entitat fa un pas endavant i uneix tot l'ecosistema digital del país que conformen les agències de ciberseguretat i d'intel·ligència de la dada, el Centre de Benestar i Competències Digitals i la passarel·la d'intercanvi de dades i documents d'Andorra. La plataforma ciutadana Claró impulsa una recollida de signatures per reclamar la convocatòria immediata del referèndum per l'acord d'associació amb el suport d'Andorra endavant. El membre d'aquest moviment, l'Auredia Artur Homs, ha obert una campanya a la plataforma Change.org que ja ha recollit 500 adhesions. I en cultura?

Paquito de Rivera serà el cap de cartell del Festival de Jazz d'Escaldes, que arriba a la 42a edició. El popular saxofonista cubà actuarà el 4 de juliol al Prat del Roure, acompanyat del seu quintet i de la clarinetista Anat Cohen, en un concert dedicat a la música llatina i de fusió. Les altres dues figures destacades del cartell d'enguany són Nils Landgren Funk Unit, una de les bandes de jazz funk europees més importants del moment, i la formació de jazz contemporània Joshua Redman Quartet. La primera obrirà el festival el 2 de juliol, mentre que l'endemà ho farà la segona.

torn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb L'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: És per sucar i pa.
1: Sí, noi, més voltes i dons, més difícil és de pair-ho, tot plegat. Va ser molt sorprenent. Jo encara vaig repassant la seqüència i primer, quan va entrar, vaig tenir la sensació que la manera que remenava els papers i mirava el mòbil s'havia deixat alguna cosa, havia perdut alguna cosa, perquè anava parlant, però anava estant pendent dels papers i del mòbil. Només vaig entendre allò que no dimito, vaig dir, bueno, ja queda clar, ja podria dir, ja n'hi ha prou. Llavors, clar, tot plegat, dius, bueno, què busca? Què li passa? I comença tot un discurs molt incoherent, però que et permet fer-te una idea de com actua Florentino Pérez el dia a dia. Crec que ahir es va despullar públicament. Quan la premsa intenta explicar com és Florentino Pérez, la gent que l'han tractat, sobretot, o que t'ho han explicat, és això, fiscalitza la premsa i llavors cada dia s'emprenya amb un periodista, s'emprenya amb un mitjà, s'emprenya amb algú que ha dit alguna cosa que no li ha agradat. Ahir els hi va tocar amb els de l'ABC perquè crec que estaven fent un directe. Jo em vaig anar fixant qui podia ser, conec per el que escriu el Rubén Cañizares i tal, i es va escalfar perquè algú li devia passar les especulacions que es feien sobre la roda de premsa i crec que feien un directe que a ell no li devia agradar. A partir d'aquí, doncs, bueno, va ser tot un espectacle molt patètic amb diferents punts, no? Però que, per resumir una mica, abans de que, si vols, anem parlant més, em va semblar que explicava el Real Madrid com Trump explica els Estats Units. O sigui, Estats Units és la seu del món, hi ha diaris que ja no necessiten corresponsals a l'estranger perquè el que explica Trump és el que va a missa, i ell va dir, bueno, som al Madrid, i a partir d'aquí la vida s'explica a partir del Madrid, vostès no facin cas a ningú més.
2: El que passa és que era un discurs, diguem-ne, de contingut Donald Trump, però no sé si comparteixes també amb moments Joe Biden.
1: Sí, crec que més també, ara que ho dius tu, crec que ho he llegit amb l'Alfredo Relaño, que és un dels periodistes citats, de que no, hi havia moltes incongruències, hi havia una certa desorientació, hi havia, diria que resumint, aquell home que feia tanta por, per moments, amb tots els meus respectes, fa llàstima. És a dir, el Florentino, quan tothom deies, ostres, ull Florentino, ull Florentino, ahir quan te'l miraves deies, però aquest home no és ben bé el Florentino. Primer que quan feia aquests discursos institucionals, si se'n recordes, això ho fa molt bé el Bermúdez, eren com missa, anar a missa, no? Allò que resar el rosari, no? Llegir un paper, era monocord, i aleshores deies, ostres, quin plasta el Florentino, de la manera que és privadament, no? Doncs jo crec que és l'exhibicionisme de públicament, i em recorda molt una cosa que no se li va donar importància tampoc en el seu moment, que són els àudios, David. Si tu repasses els àudios, i ell parlava als jugadors del Madrid igual que parla ara de la premsa. És a dir, en el fons, va fer un striptease. I aquest striptease, la gent es va poder donar compte de que quan els periodistes parlen de la manera que és Florentino, estaven bastant a prop de la imatge que hi van veure. I després hi ha una qüestió que és la vital, que explica el que va passar. Jo crec que aquesta setmana Florentino s'ha donat compte que ja no controla el relat. O sigui, s'ha donat compte que cada dia que llegia el diari llegia o escoltava o veia, passaven coses que no entenia perquè sortien a la llum pública, i això fins ara no passava. Com que ara ha passat durant una setmana, que ha passat un dia, dos dies, tres dies i quatre dies, cada dia ha hagut safareig, va dir, això no pot ser, ho haig d'aturar. I aleshores, clar, et dones compte de que efectivament ell tenia un control mediàtic que no li feia falta sortir per anar-se referint als periodistes que el podien qüestionar o criticar.
2: Ara, no creus que la roda de premsa d'ahir simplement s'expliquen que devia llegir alguna cosa que no li va agradar i va decidir sortir? Ho dic perquè es va convocar a les 4 i 5. La roda de premsa va començar a les 6 i 20, és a dir, 2 hores. I no feia la sensació de tenir un discurs massa estructurat ni que ho hagués treballat massa amb el seu departament de comunicació.
1: No, és que no sé quina potestat i quin poder té el gabinet de comunicació. Jo crec que van fer la reunió prou de les eleccions, de les que no sabem ni quan es faran, ni com es convocaran, ni si algú hi podrà participar.
2: És que hi ha un moment on diu que convocarà les eleccions i ja les anem dentro de 15 dies o alguna cosa així. Com? I vaig pensar, en 15 dies només es convoquen unes eleccions i se celebren, que aquest tio no sap ni quins són els processos democràtics del seu club.
1: Exactament, estatutàriament, no sé si és possible o no. I després, ara ho comentàvem així a micròfon tancat abans d'obrir, que tu ho deies, no? Jo vaig perdre unes primeres eleccions en què van votar els morts i ja vaig aprendre, d'alguna manera, a dir que no en tornaria a perdre cap més. Per tant, les eleccions que convoca vol dir que ja les tornaré a guanyar jo, el que és un referèndum, és un plebiscit, en el que, a més, vol desemmascarar un possible rival que algú n'ha sentit a parlar, però que la majoria de gent no sap ben bé qui és, ni si més enllà té algunes aspiracions presidencials, ni res, no? És a dir, busco els taups, els assenyalo, i assenyalo també els que em volen discutir el tro, no? I a partir d'aquí, doncs, passem comptes. Vinga, va, i qui s'arrisca? Doncs clar, tot això és molt... Això sí, de passada, a més, va fer una altra cosa molt barroera per mi, que és just... Hi ha una frase que des del punt de vista que nosaltres ens ocupa, que ens fem l'actualitat del Barça, de dir que ha guanyat la Champions que ha guanyat i les lligues que no ha guanyat les ha guanyat perquè les hi han robat. Després parla amb això que tots els àrbitres del cas Negreira són els que estan pitant actualment i que això aquest any són 18 punts. Bueno, no sé si Torralde i els àrbitres tenen alguna cosa a dir, però vull dir, això, aquesta matraca del cas Negreira per justificar tota la trajectòria del Madrid és justament el que fan la gent més populista. És a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira i em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso que l'ha destituït, el Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? A l'Arbeloa qui l'ha posat? Bé, clar, aquestes no són decisions de joc, són decisions estructurals, no fotem.
2: Sí, sí, ell diu que ha guanyat 7 Champions i 7 Lligues perquè les altres 7, en podia haver guanyat 14, li van robar. Jo crec que això és denunciable. I també diu que hi ha actualment 7 àrbitres que estan vinculats a Negreira. Òbvia que el seu delegat de camp, Mejía Dávila, també ho va estar vinculat a Negreira. I que aquest any el Madrid hauria de tenir 18 punts més, partint de la base que el cas Negreira, ja ho sabeu, la meva opinió és greu, però jo crec que li fa un favor mediàtic al Barça, perquè caricaturitzant-lo així i radicalitzant-lo d'aquesta manera, l'únic que fa és que deixi de ser creïble el seu discurs.
1: Li fa un favor al Barça, estic molt d'acord amb tu, i li fa un favor al periodisme, reivindicant que consisteix fer periodisme. Fixa't que quan li diuen sobre els enfrontaments de Tchouaméni i Valverde, diu, bueno, esto es normal, n'hi han 4 o 5, o sigui, el problema és que es filtri i que se sàpigui. Per tant...
2: És que ell arriba a dir que se peguen cada dia.
1: Sí. Aleshores tu dius, clar, i això no, la gent no li interessa, no, perquè com que tu fas informació del Madrid, i això és el pa d'avui dia, molts dels presidents que estan manant, a nivell polític, a nivell empresarial, a nivell futbolístic, a nivell de qualsevol ordre de la vida, pensen que la gent que informa sobre un determinat club, sobre una determinada empresa, sobre un determinat govern, han d'estar sempre a favor del govern. I la premsa està per fiscalitzar. És a dir, tu no pots dissimular que tinguis una certa simpatia o que tinguis una proximitat, com ens passen a tu i jo amb el Barça, i tu pots dir, bueno, i això què vol dir? Que nosaltres hem de fer comunicació corporativa cada dia, però això el Barça ja té els seus canals i té les seves fonts, la seva manera de fer, no fotem?
2: Però a part, Ramon, tu portes molts anys en aquest món, a més treballes igual que jo des de Barcelona, però amb un mitjà de comunicació que té la seu central a Madrid, vull dir que coneixes el que passa a Espanya. Tu creus realment que Florentino Pérez es pot queixar gaire del tracte de la premsa?
1: No, per això, que ara està emprenyat perquè no entén perquè la premsa no li fa cas. És a dir, el que ha passat aquesta setmana, del primer dia que jo tinc constància de que el Marca treu el Marca no va sortir en cap moment, però que treu la notícia de l'enfrontament Tchouaméni
2: Valverde
1: és el diari Marca, i a partir d'allà s'han anat passant moltes coses. Qui controla, per exemple, les xarxes de Mbappé? No es va parlar de tot això. Llavors, jo crec que ell es va donar compte que allò que cada dia feia i que estava content, doncs a cop i volta se li escapava de les mans, i no entén per què. Comença a assenyalar i comença a tirar tiros a tot arreu, i vol dir que està perdut. És possible que els seus interlocutors hagin advertit amb ell un comportament que s'hagin distanciat d'ell. Em pregunto, i m'agradaria saber-ho, i espero que ho expliqui, que un, no sé si és una de les raons que va provocar el distanciament de Laporta amb Florentino. No sé, tu de vegades quan parles de negocis o quan parles d'estratègies o quan parles de tot això, el mateix pot passar amb el Tebas. Perquè, clar, tu quan veus un interlocutor d'aquest estil, pot ser que si vols ser soci o et vols distanciar o quin és el seu pensament. Jo crec que tothom està advertint. Ara ha tornat a sortir, per exemple, la seva amistat amb la UEFA, quan amb la UEFA li havia declarat la guerra. En el cas Negreira, diu, ho hem vist els dos últims temps, quan el cas Negreira, quan es va sortir al Madrid, va callar. És a dir, totes les incongruències que té fan que tot aquest pac de l'home que tenia informació i la controla, és que la informació és poder. I ara, com que no té la informació controlada, ha perdut poder. I quan una persona es veu vulnerable, una persona que és així amb tics autoritaris de cacic, es torna foll. I quan es torna en foll, fan animalades.
2: De fet, ho hem comentat diverses vegades, que Florentino Pérez ja fa temps va perdent batalles que potser anys enrere no hauria perdut. No ho sé, però que sorprenen. Per exemple, lo dels concerts al Bernabéu. amb un grup de gent liderada per un soci del Madrid, el que hem entrevistat diverses vegades al Que t'hi jugues, lo dels pàrquings, la Superliga, el model de propietat, aquest canvi que vol fer que la gent no li acaba de comprar, òbviament el projecte esportiu. Recordem que el Madrid no va a la gala de la pilota d'or perquè Florentino considera que havia de guanyar-la un jugador seu i com que ho fa Rodri decideix plantar a les institucions. Vull dir, que estan passant coses rares allà, eh?
1: Però nosaltres informem d'això i tenim una opinió. Llavors molta gent pot creure que això és interessat o que fas crítica o que no t'agrada Florentino. Però quan el veus ahir, per això dic que periodísticament és l'evidència de que les crítiques que s'han fonamentat últimament respecte al Madrid tenen una raó de ser, perquè qualsevol interlocutor, l'advocat que tu parles del Bernabéu, estic segur que algun dia va intentar parlar amb Florentino i quan va veure aquesta resposta va dir, ah sí, doncs no pateixis, és possible que el Tebas, o és possible que Ceferino, és possible que qualsevol persona que negociï amb ell, quan parla amb ell, si es comporta igual que va fer ahir públicament, el primer que faci és recollir els trastets i dir, jo d'aquí foto el camp. Perquè no estàs parlant d'arreglar una situació, estàs parlant d'una persona que té una, dona una sensació de paranoia perquè comença a veure enemics a tot arreu i mira com els pot destruir o de quina manera els pot fer fora. I la manera que ha trobat és allò d'assenyalar-los. Perquè, clar, assenyalar-los, jo crec que alguns dels que van sortir allà no han estat precisament molt combatents. Sabien, per exemple, de Relaño, sabien, per exemple, de Seurola. Per què? Perquè tots sabem que alguns d'aquests periodistes van haver de fotre el camp dels seus mitjans per pressions de Florentino. És a dir, ell està acostumat a que el periodista que no li agrada a fer pressions a l'empresa, i a l'empresa alguns d'aquests ha passat, que els ha apartat. Per tant, clar, vol dir que ara no li fan cas les empreses? Vol dir que ell ja no fa por. És a dir, ja el que fa, possiblement, perquè la manera que té de registrar el club i de fer totes les històries no funciona. No sé a nivell empresarial si té la mateixa sensació. És possible que allà l'organigrama que tingui Florentino Pérez no tingui res a veure amb el que té el club, perquè amb els calés i amb totes les històries és una altra història. Però allà jo vaig patir fins i tot pels de comunicació del Madrid, aquell noi que anava, aquell periodista company que li anava posant el micròfon i després, escolta, hi ha moments que em va recordar el machisme del Rubiales. És a dir, quan es refereix a les dones, joder, que sois todos unos feos, a ver esta chica que pregunte, o a quien ha escrito que no sé ni sabe de futbol. Home, tu, el temps passa. I per més fan pel·lícules de Torrente i fan històries d'aquestes i al final dius la realitat sempre supera la ficció. Hi ha un personatge que té un poder, que té calés, que ho té tot, i de cop i volta es veu la persona més vulnerable del món.
2: Permet-me la broma, que ningú la descontextualitzi, però ara que ho has citat, és veritat que recorda una mica Toni Leblanc, que era el pare de Torrente, Florentino Pérez, a la roda de premsa d'ahir. En un moment escoltarem a una de les periodistes interpel·lades per Florentino Pérez, també al periodista de l'ABC, que ha estat avui al matí aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, i òbviament analitzarem amb periodistes

0: Els problemes de Bolívia no són tan diferents.
1: No, no. Anava a dir sorprenentment, però realment, si penses que és una problemàtica global, universal, doncs no és tan sorprenent. I allà ens hem adonat, després de tants anys, que hi ha moltíssima pobresa, el nostre univers, la nostra població està en risc d'exclusió social. Alguns nens, infants de famílies amb les que treballem potser no tenen accés ni un àpat al dia garantit, però per contra tenen un celular, un mòbil, i tenen dades. Llavors, tothom està hiperconnectat a les xarxes, a internet, accés a la pornografia sense cap tipus de restricció, on les famílies realment estan desesperades perquè no saben què fer. Són ells els que ens fan la demanda a les nostres psicòlogues clíniques per impartir i implementar tallers amb eines, perquè no saben com controlar aquesta problemàtica que, torno a dir, és global. La resposta és de Sant Armengol, en aquest cas, que ha estat aquest col·legi que ha fet, que ha compartit,
0: contestat, sí.
1: I ha contestat. Els percentatges no canvien pràcticament res.
0: Una altra cosa que us volia comentar, amb les dades dels alumnes del Sant Armengol, tot i que contesten la meitat, més de la meitat dels que contesten són dones. És a dir, hi ha una diferència molt, molt abismal entre les noies i els nois a l'hora de respondre aquesta enquesta. No sé, doncs, si això ho teniu en compte i com ho podeu valorar.
2: Jo crec que sempre ha sigut així. És a dir, no sé si és políticament correcte el que vaig a dir o no. No miri així, senyora presidenta. El que vull dir és que jo crec que la dona sempre ha estat més madura, sempre ha estat... té molta més cura del seu entorn. Així, sobretot quan ets adolescent. Quan ets adolescent, doncs, els nois estan una mica més per un altre tipus d'activitats, i les dones són com més curoses i sobretot més
1: implicades, potser, no?
2: Implicades, sí. Potser és. I també veient les respostes, també perquè és un tema que els hipertoca molt més. És a dir, quan estem parlant de totes les estadístiques que s'han tret, al final qui paga el pato aquí són les dones.
0: Llavors, perdoneu, insisteixo, i entrarem, però amb això que diu Sergio i Carla, la teva opinió també. Fixeu-vos que són més noies les que diu que no passa res per tocar el pubis o els pits per sobre de la roba. Són més noies que nois que diuen que no passa res. Són més noies que nois que diuen que no passa res fer petons o abraçades no desitjats. Són més noies que diuen que no passa res a rinconar i a haver... pressionar d'alguna manera, o fins i tot són més noies que nois que diuen que no passa res per llançar piropos. Ho dic pel final, no sé si és qüestió de maduresa en aquest sentit. Una cosa és valentia, que més noies diuen, escolta'm, doncs ho parlem, però per les respostes un podria pensar que són els nois els que són pitjors en aquests casos, i són les noies, que potser és una simple qüestió numèrica, al final, com que són més noies les que contesten, doncs percentualment acaben sent superior. No sé com ho valoreu.
2: Clar, jo parlava en quant a això, en quant a resposta, no el tipus de resposta, sinó en quant simplement a respondre, i per això l'estadística puja. Per un altre costat, el fet de que contestin d'aquesta manera, les respostes siguin aquestes, és el que estàvem parlant de la situació en la que ens trobem a nivell global, que s'ha normalitzat, que des de fa uns anys ençà, la veritat és que sembla que moltes coses que teníem assolides o que creiem que estaven més o menys establertes, doncs hem tirat una mica cap enrere.
1: No, que en moltes respostes es pot observar la bretxa de gènere, que continua i que hi és present, però sí que es pot explicar una anècdota que vam tenir el segon dia del congrés. Fèiem un break per fer un esmorzar amb un càtering, perquè es barregessin els ponents, els que van venir de Bolívia, els joves que van explicar el seu testimoni de vida, amb els joves, no? I ahir, en petit comitè, unes quantes noies, sí que parlant amb elles, que jo les coneixia perquè aquí a Andorra tothom es coneix, i els meus nebots van a Sant Armengol, el cas és que em van transmetre, no amb aquestes paraules, però que sí que és veritat que... elles volien estar a l'alçada, i quan els agradava un noi, doncs com que a casa es parlava poc i ells veien pornografia, 50% nois, 40% no hi és, eh? Sí. Doncs ell és, no es parla a casa gaire, ell és, reprodueixen el que veuen, al final acaba sent, en comptes d'un entreteniment, un manual d'instruccions, la pornografia, i llavors ells deien que n'eren conscients de que si no feien coses que estava supernormalitzat entre el grup de, entre iguals, sí, doncs que aquest noi doncs anava amb un altre. I això doncs, no deixa de ser una pressió social.

0: social entre ells, no? Sí. Això és un punt que val la pena citar-ho aquí, perquè va ser una anècdota que demostra que, bueno, que els dos sexes miren pornografia i els dos sexes tenen la informació que els dona a internet i reprodueixen el que veuen. I si és violent, doncs ningú està dient que està malament o que no és així.
1: Una mica també, no sé si per dir-me el que dius, i potser doncs, també donen exemple d'això que estàs dient. Per exemple, insisteixo, també són més noies les que consideren que no passa res oferir sexe o tenir sexe a canvi de regals o fins i tot a punts. Que potser també és una mica això que dius, eh? Vull dir, com que hi ha una mica de pressió a l'hora d'actuar tenint en compte, pues, això, que potser hi ha altres situacions amb les que doncs, pues, això, es veuen pressionades. L'única dada, aquestes que podíem dir així polèmica o problemàtica, en la que els nois superen a les noies és precisament amb la que vau destacar vosaltres i us hem recollit tots els mitjans, que és aquesta d'enganyar a l'hora de tenir o per tenir relacions sexuals.
2: Manipular una mica, no?
0: O sigui,
1: és l'única que els nois superen a les noies. Us esperàveu una mica doncs, aquesta xifra?
2: No.
0: Potser no tan dispar, no? Potser no tan... Era un 78 nois, 33 noies, no recordo malament.
1: T'ha de dir que ara mateix...
0: Que sí, el percentatge, aproximadament.
1: Ara no el trobaré. Enganyar i fingir amor a canvi de sexe. Un 33% de les noies i un 78% dels nois. Estem parlant... Un moment, que és el que deia Sergio. Estem parlant de 10 noies per 14 nois, Que és la qüestió de... Les noies responen més. Vull dir...
2: Clar.
0: No.
2: Jo el que anava a dir és... El que veig, això és lliga molt bé amb un altre dels resultats, que és el de parlar a casa.
1: Sí.
2: És a dir, jo crec que les noies estan completament fora de puesto quan volen integrar-se dintre dels grups, a l'escola o fora de l'escola, i amb qui xerren, amb els amics. I els amics... Ho hem fet tots, això. O sigui, vull dir, això no és res nou, s'ha fet sempre, no? Però el problema és que jo el que sí que veig és que cada vegada, per les dades, no, jo no sóc ni sociòleg ni res semblant, però per les dades que hem pres avui i tants tallers que hem fet al llarg d'aquests anys, és que cada vegada xerra menys a casa. Llavors, l'únic puesto on et poden donar valoracions equilibrades amb un cert contingut a nivell maduratiu i que realment no siguin amb interessos de per mig, perquè clar, tu et sentes amb amigues teves de 14 anys o de 16 anys i a veure, les respostes seran, per molt madur que siguis, seran les mateixes, els mateixos interessos i els mateixos punts d'integració, no? A la qual cosa, el que a mi més em preocupa és aquesta xifra, que és quanta gent d'aquesta joventut els hi agradaria poder parlar de tot això a casa i no ho fan. I aquí ja no entro per què, però que ens ho van preguntar també, però aquí no van fer les preguntes adients per tindre respostes. El que tenim és les sensacions de molts tallers fets.
0: Sí, contestant a un pare, dèiem que abans tampoc parlàvem amb els nostres pares, és veritat, I els pares d'avui tampoc estan formats o tenen eines per poder fer front amb aquesta digitalització tan hipersexualitzada. No tenen les eines, no? Però, clar, els temps són diferents, o sigui, les tendències d'ara són diferents. L'accés a internet que tenim ara, qui ho diria, no? Fa 30, 40 anys, no? Llavors, no parlàvem tant a casa perquè no era una problemàtica tan present. És que ara dèiem que a Espanya als 8 anys de mitjana ja tenen accés a la pornografia. No cal buscar-la, els hi arriba. Llavors, això no hi ha cap tipus de restricció i és una problemàtica social política social.
2: I és el que estaves dient. És a dir, aquests pares, que ara tenen 30, 40 anys, clar, no estan preparats per a aquestes situacions. Que el meu fill de 8 anys està mirant porno? No, el meu no. Segur que no, perquè ja el conec. No és que el busqui, és que se'l troba. I aquest és el problema.
1: Clar, dèieu, van fer enquestes abans, durant i després. Hi ha algunes dades doncs, també que a mi em cridaven la curiositat i d'alguna manera doncs, suposo que incideixen en aquesta qüestió que dèieu de la bretxa entre gèneres. Perquè, clar, deia alguna d'aquestes dades, diu, preguntàveu o fèieu el joc del jo mai mai, que també hi hem jugat tots. Doncs jo mai mai, preguntàveu, he sentit por a dir no alguna cosa que no volia fer. Clar, et trobes que, en aquest cas, insistim, hi ha moltes més respostes de dones que de noies que de nois, que això també doncs, incideix en les respostes. Però, clar, et trobes que el 22, de 22 noies, és a dir, el 61% de les noies que han contestat doncs, diuen que sí, que efectivament no han tingut mai cap por, però en canvi n'hi ha 14 que diuen que sí, que són pràcticament la meitat.
2: I això és molt. I tornem a el que estàvem parlant al principi, que per voler integrar-se per ser part de la tribu, entre cometes, arriben a punts en els quals tindrien que tindre a l'abast més informació per saber on es troben els límits. No?
0: I se senten en perill, elles. I al final te n'adones com a experiència, en el meu cas, de que hi ha un control, hi ha un hipercontrol entre les parelles joves i acaba sent un mal social. Ells ho acaben reconeguent després del congrés.
1: Mira, jo mai he permès insults a la meva parella. 7 noies diuen que mai ho han permès, però 30 sí que ho han permès. Mm-hmm. Jo mai he rebut violència durant les relacions sexuals. 3 diuen que no ho han permès mai, però en canvi 33 diuen que sí. Vull dir, clar, són xifres. Ara, després arriba la de la fotopolla i hi ha 3 que diuen que sí, que mai l'han enviat, però en canvi hi ha 35 que no, que ja sí que l'han enviat, saps? Sí, vull dir que al final també és una mica, que no sé si anava una mica, Carla, també amb la qüestió que dèiem abans, de la pressió que es poden sentir, si no m'envies fotopolla, me l'enviarà la del costat.
0: Totalment.
2: Exactament.
0: Totalment. I m'aniré amb la del costat, no amb tu.
2: Clar, i això, bueno. I aquestes referències que trobem, com hem parlat al principi, que trobem igual allà a Bolívia, quan fem els tallers amb els nois, et trobes el que estava parlant al principi, que aquestes dades, aquí, representen pues, una situació d'angoixa o d'agobi i allí pues, aquestes situacions es converteixen en violacions, es converteixen en
0: violència física.
2: Violència física, es converteixen en tentatives de suïcidi i això és el que, quan van pujar els testimonis a les ponències, volien compartir amb els joves de dir, ojo, que esto que aquí esteu veient d'una forma com, bueno, tamisada i que, bueno, està malament, salut mental, no, tinc una depressió o tal, allà es converteix en sang per parlar malament.
1: Vaig acabant que m'estic quedant sense temps, però ja un cop fet el congrés el novembre de l'any passat, un cop ja publicat les dades de l'Observatori i un cop ja avançats que hi hauran més observatoris, per tant, doncs, actualitzarem les dades. Us quedeu amb la sensació de dir, escolta, tot aquest procés de Juventia calia fer-ho, es necessitava fer-ho, li hem donat un nou punt? És a dir, teniu la sensació d'haver complert amb l'objectiu quan ho ideàveu?
0: La resposta és post ens ha realment, ara que és que no ens ha demanat ningú això, i la resposta és post ens va donar més ganes de fer Juventia 26. Molt, tenien clar que ho volien fer, però les respostes van ser totalment, per mi, definitives de fer un Juventia 26 i millorar el Juventia 25 i fer-ho recurrent anualment. Perquè penso que en 48 hores no podem canviar la mentalitat, Arnal, dels alumnes, està clar, però si és recurrent i si fem participar els pares i si els pares tenen accés als professionals i tenen eines per poder fer front a aquesta educació afectivo-sexual a casa, jo penso que tenim molt a guanyar.
1: És de justícia, perdona, Sergio, et dono la paraula, és de justícia perquè hem parlat, us he donat algunes de les dades, no us he donat les del post, i pràcticament són unanimitat, resultats de 92, 93, 98, 90%. Un cop fet el congrés, doncs, 93% reconeixen la violència en les parelles quan, recordem-ho, tot el que hem anat comentant abans, doncs ara sí que ho veuen, identifiquen senyals de relacions tòxiques, 98%. 98% buscarà ajuda i posarà límit a les relacions conflictives. Vull dir, que és de justícia, per tant, d'alguna manera, Carla, aquestes dades i aquestes respostes post-congrés, doncs que també les diem. Sergio.
2: Afegir simplement que sí, que efectivament, a la pregunta teva, cal fer aquests tipus de foros, cal fer aquest tipus de suport perquè els nois tinguin alguna altra eina per exterioritzar el que moltes vegades porten per dintre i no són capaços de resoldre a nivell de col·legi amb els professors o a nivell de casa amb els pares. Jo crec que és molt important i val la pena. Que tenim que créixer i tenim que modificar moltes coses. Tenim que fer que l'abast de tota la part quantitativa sigui més ampla. Tenim que intentar fer que la interactivitat sigui diferent i anar modificant els problemes actuals que ens trobem. Perquè has fet la pregunta al principi i no he sigut capaç de dir-ho, però quan estàvem regionalitzant el projecte d'inici, ens què en basàvem? amb notícies vostres dels mitjans, amb unes notícies esgarrifadores que dius això estem anant malament, o sigui, n'hi ha que posar algun remei. Nosaltres portarem la polla màgica? No, segur que no, però almenys és donar més suport i que la gent s'integri més, sobretot la joventut, que sàpiga que aquí té un recolzament per fer-ho.
1: I tant. Doncs a Carla Riestra, Sergio Burt, moltíssimes gràcies a tots dos, de veritat, per acompanyar-nos aquí a Andorra, i com sempre estarem molt pendents de veure com evolucionen totes aquestes dades i amb ganes de conèixer l'informe Juventia de l'any vinent.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ens veiem
0: gràcies.
2: Aviat.
0: Gràcies. Gràcies.
3: Aquí a Andorra.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
3: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
6: Hola, bona tarda, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. Fins a les 2 del migdia, 20 minuts per endavant per actualitzar la informació esportiva del país a l'antena de la cadena SER. En uns instants tindrem aquí a l'estudi a Felip Ortiz, entrenador de l'Inter d'Escaldes, el nou campió de la Lliga Andorrana 25-26. Abans, notícies d'aquest matí, que hi ha unes quantes. Sí, la primera, roda de premsa de Zan Tabac en l'antesala del partit que disputarà el Morabanc a la pista del Joventut demà a partir de les 8 de la tarda a l'Olímpic de Badalona. Dues victòries tricolors, dues victòries seguides, que no canvien res.
7: Es una línea muy fina entre buena dinámica y relajación. Es decir, que nosotros primero necesitamos entender dónde estamos, entender que no conseguimos nada y entender que necesitamos seguir jugando como nuestra vida depende de ello. Para mí esto es básico. No pensar que ganamos dos partidos, no pensar que tenemos buena dinámica, pero tenemos que estamos en misma situación como hace dos o tres partidos.
6: Al final del programa, si ens dona temps, explicarem què més ha dit Tabac i si no ho ampliarem demà a la prèvia que farem del partit. Passem al futbol. Males notícies per al Futbol Club Andorra, però especialment per al jugador Theo Lenormand, que es trenca, atenció, el lligament creuat i haurà de passar per quiròfan. Així, les pitjors previsions s'han complert. L'Andorra ha confirmat la greu lesió del migcampista francès, que no tornarà a jugar fins a la temporada vinent. Lenormand pateix una ruptura completa del lligament encreuat del genoll esquerre que l'obligarà a operar-se. Es va lesionar en l'últim partit contra les Palmes a la segona meitat i les sensacions no semblaven gaire positives. I les paraules de l'entrenador Carles Manso no presagiaven res de bo.
8: És una llàstima això que de les lesions del Bomba i del Teo, tot i que encara evidentment no sabem, només ens guiem per la seva percepció i pel seu dolor. En principi sembla que el tema del Teo és alguna cosa més greu, però com no ho sabem, tampoc volem dir coses que no sigui per no alarmar ni al jugador ni a nosaltres mateixos com a equip.
6: S'estarà entre 8 i 9 mesos de baixa, tot i que el temps exacte es determinarà després de l'operació. El que és segur és que no començarà a l'inici de la temporada vinent i s'espera que sigui un dels jugadors que renovi el seu contracte, perquè finalitzava la vinculació amb el Club Tricolor aquest 30 de juny. Un cop dur per al futbolista perquè venia de marcar un gol i estava gaudint de minuts en els últims partits. Des del club han volgut enviar un missatge de suport i ànims al migcampista francès. Pel que fa a Bomba, el club respira més tranquil perquè tot va quedar en un ensurt. El central es va fer un pinçament al menisc i es dubte per a Riazor. I parlant de contractes, el tercer nom propi és el de Nico Ratti, que renova fins al 2029. El porter que acabava el seu lligam aquest pròxim 30 de juny continuarà 3 temporades més a l'Andorra i ho va anunciar ahir l'entitat a través de les seves xarxes socials. Ratti defensarà la porteria tricolor com a mínim fins al 2029. És l'únic futbolista de la plantilla que ha jugat en 5 categories diferents. Format a la base del club, va debutar el 2009, substituint l'actual seleccionador Coldo Álvarez en una Andorra Albesa de primera regional. Llavors tenia 15 anys i ara amb 32 és un dels capitans i un dels supervivents que ha viscut l'ascens meteòric de l'Andorra fins al futbol professional, més de 200 partits, encara que aquesta temporada tan sols ha disputat dos, una a la Lliga i l'altra a la Copa, i tots dos van acabar amb derrota 2-0 a Ipurua contra l'Eibar en competició domèstica i 4-2 amb la Cultural en l'eliminació copera. A dia d'avui és l'únic porter confirmat per a la temporada següent. Obono i Iaco, com ha dit, tornaran als seus clubs d'origen quan finalitzi el curs. Ara passem, no canviem d'esport, continuem parlant de futbol, però de la Lliga Nacional.
3: Aquí Esports.
6: Nou embolic als despatxos de la FAF. La Unió Esportiva Santa Coloma i els Rangers es queden sense llicència UEFA i no podran competir a Europa. El club colomenc carrega contra la Federació de Futbol assegurant que han pagat tots els deutes públics i ho va mostrar públicament aquesta indignació després de saber que no jugarà a Europa la temporada vinent. Així que tot el que s'havia guanyat l'equip d'Iñaki Alonso als terrenys de joc esportivament aconseguint aquesta segona plaça a la Lliga que dona accés a la Conference, ho han perdut perquè la federació li ha denegat la llicència UEFA per incomplir certs requisits econòmics. No és l'únic, perquè el Rangers també ha perdut la llicència i la possibilitat de disputar competició europea aquest estiu, en cas, això sí, de classificar-se. Ha estat el comitè de segona instància qui ha notificat la decisió. En aquesta carta se'ls informava que no havien complert amb les seves obligacions econòmiques quan tocava. Davant aquest argument, la Unió Esportiva ha acusat la federació de rebre un tracte desigual respecte a altres clubs que estan immersos en el mateix procés. Els colomencs asseguren que han regularitzat tots els pagaments pendents amb les administracions i jugadors i que han saldat la totalitat dels deutes acumulats per l'anterior junta. Així doncs, defensen que van heretar una situació financera extremadament complicada i critiquen la pèssima gestió que va fer la directiva sortint perquè va deixar la institució en números vermells. L'actual administració vol posar de manifest l'esforç realitzat per sanejar el club. Per això, considera que és una decisió injusta, que no reflecteix adequadament les circumstàncies del cas i els hi resulta incomprensible que puguin perdre el dret a competir a Europa per una mesura administrativa. Ho ha expressat en la mateixa línia a les seves xarxes socials el general manager de la UE, Juan Manuel López, qui també va atacar la federació i va denunciar que existeix corrupció al futbol andorrà. Si tot continua com ara, l'entitat groc i negre es planteja acudir al Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport, al TAS. Per tant, la pilota està a la teulada de la federació i l'organisme presidit per Félix Álvarez no s'ha pronunciat al respecte, ni ho farà tampoc en els pròxims dies i s'esperarà a la setmana vinent quan la UEFA ja tingui la informació corresponent. La qüestió serà saber si els clubs han pagat tots els deutes abans del termini exigit. A més del Rangers, que no ha fet cap comunicat públic, la Penya Encarnada és l'altre club sense llicència europea. Si es confirma la resolució, el Futbol Club Santa Coloma i l'Atlètic d'Escaldes serien els equips que accedirien a la primera ronda de la Conference League. I parlarem de la Lliga Nacional i tractarem aquest i altres temes més amb l'entrenador de l'Inter d'Escaldes, Felip Ortiz, qui ja ens acompanya a l'estudi. I l'hem de felicitar pel seu títol de Lliga. Felip Portiz, entrenador de l'Inter i flamant campió de la Lliga Multisegur. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
6: Felicitats pel títol.
9: Moltes gràcies.
6: Ja portes dos de seguits.
9: Sí, la veritat que, bueno, no sé si és sort o no, però bueno, porto dos anys aquí i els dos anys doncs, hem pogut guanyar la Lliga, no?
6: Dues alegries en dues temporades amb aquest campionat de la Lliga Nacional. Parlarem àmpliament de l'Inter, del campionat de la Lliga Multisegur i dels seus pròxims reptes, però mana l'actualitat. Hem començat d'aquesta manera el programa i vull preguntar-te si a un equip li poden treure administrativament el que s'ha guanyat al terreny de joc. Ja veus per on vaig.
9: Sí, bueno, les notícies ens van arribar ahir i són coses que a mi se m'escapen, no? La veritat que l'entrenador prou té amb tenir ordenat el vestuari, amb intentar fer setmanes de treball i intentar que els jugadors creguin en tu, amb un model de joc, per després saber el que passa administrativament, no? La veritat que, bueno, segurament que me fico a la pell de l'entrenador i dels jugadors, doncs serà una cosa doncs, que estaran, no sé si enfadats, però sí que estaran una mica doncs, preocupats per aquesta situació, no? Perquè bueno, segurament que igual que nosaltres en la UE, doncs, l'entrenador d'ells i els jugadors han fet un gran treball per quedar segon, però administrativament no puc parlar, no? Perquè no ni entenc ni sé el per què, no?
6: Un tema és l'institucional i l'altre l'esportiu i en aquest cas t'ho pregunto perquè la Unió Esportiva Santa Coloma ha estat el màxim rival aquest any, és el qui us ha posat les coses més difícils. Ho tinc aquí apuntat, ha perdut els mateixos partits que vosaltres, 3 en tota la temporada.
9: Sí, torno a dir que la UE doncs, amb el fitxatge d'Iñaki, del seu entrenador, doncs, va canviar una miqueta la manera de jugar i crec que han fet un gran any, ha sigut l'equip que han estat més a prop de nosaltres i bueno, els partits que hem pogut enfrentar-nos doncs, han estat partits molt, molt macos per poder veure i sí, la veritat que entre ells i l'FC i el Rangers jo crec que han sigut els equips que m'està lluitant pel títol.
6: Tu que formes part de l'ecosistema ja de la Lliga Nacional, has notat aquesta temporada un canvi respecte a l'any passat pel que fa a l'estabilitat dels clubs? T'ho pregunto per si creus que ha pogut afectar als teus rivals la situació d'impagaments.
9: Bueno, jo el que sí que he notat és que aquest any els 9 equips qualsevol te podia guanyar, no? I jo crec que això vol dir que s'està millorant a nivell físic, a nivell jugadors, a nivell staff i a nivell doncs, professionalisme. Jo crec que la Lliga està cada vegada més difícil guanyar-la i a nivell doncs, administratiu tornem, sí que se m'escapa una mica, no? Però bueno, sí que escoltes que hi ha equips que no estan pagant i això jo crec que, home, com a jugador, com a entrenador, doncs sí que igual te pot influir una miqueta, no? Però bueno, a lo deportiu que jo crec que és el que jo sí que m'he fixat i molt, jo crec que aquesta Lliga doncs qualsevol de pot guanyar. A nosaltres va guanyar l'Esperança, l'Ordino l'últim partit va guanyar l'FC, perquè això vol dir que aquesta Lliga està creixent i és pel camí que tindria que anar-hi, no?
6: Per tant, a l'hora de jugar els partits no has notat que hi hagin altres preocupacions, no? Amb aquesta sí. Relació que hem tingut amb els jugadors...
9: A nivell esportiu, a nivell de resultats, no t'ho dones compte. Però bueno, això ja és cadascú el que té al club, que si hi ha impagaments, que si ha passat, que no ho sé, doncs sí que pot influir, no? A nivell deportivament a un jugador si no està cobrant i si té la intranquil·litat aquesta, doncs sí que te pot influir, no? Però bueno, a nivell deportiu la veritat que no s'ha notat, no?
6: Cal dir que l'Inter està al corrent de tot, eh?
9: Sí, els dos anys que porto jo aquí, torno a dir, no? Sempre ho dic, que estan fent un gran treball a nivell administratiu, a nivell, doncs, econòmic, doncs, no en tinc mai cap problema i la veritat és que és d'agrair, no?
10: Estàs cobrant tots els mesos, eh?
9: Que sí, sí, la veritat que sí.
6: Tu i la teva plantilla i la resta, de membres del club. Però què et sembla que l'Inter sigui un dels equips que s'hagi reconvertit com a societats anònimes objecte esportiu? Perquè el govern treballa en aquest reglament perquè ho facin tots els equips i només dos, com són el Futbol Club Santa Coloma i l'Inter, han donat aquest pas. Creus que és bo per la competició?
9: Bueno, a nivell, si mires en altres lligues, jo crec que si arriben a tots els clubs a obtenir això, doncs jo crec que encara doncs serà una lliga més important a nivell europeu, no? Torno a dir, no?, que a mi se m'escapa, no?, que per ser això que necessiten, quins paràmetres es necessiten, no? Però bueno, jo crec que si ens reflexem en les altres lligues europees, quasi tots els equips ja estan reconvertits tot, no?
6: Si més no, està creixent la Lliga Nacional, ha quedat clar, i ha estat més difícil aconseguir aquest campionat respecte a l'any passat?
9: Penso que sí. Han sigut partits que igual sí que l'any passat doncs podies, segons contra qui jugaves, doncs podies fer una miqueta, doncs donar descans a algun jugador. Aquest any crec que la importància que hem tingut nosaltres de guanyar el títol és que amb els equips que, entre cometes, començaven més dèbils o serien més fàcils de guanyar, doncs no hem perdut partits, no? Només el dia d'esperança, no?
6: No tinc comptat els partits que vau perdre la temporada passada, però aquesta, a més de que se us han escapat 9 punts d'aquests 3 partits perduts, com hem dit abans, també són 3 empats i la resta victòries. Es confirma l'hegemonia de l'Inter, que sí, que ha estat més difícil guanyar aquesta lliga, però creus que ja l'Inter, amb aquests 2 campionats de lliga, és qui mana?
9: Sí que porto 2 anys aquí, la veritat que quan vaig venir doncs l'Inter portàvem crec que 2 anys sense guanyar-la i jo crec que s'ha fet un gran treball a nivell doncs administratiu, a nivell de club, i jo crec que s'han fet les coses molt bé, no? I torno a dir que guanyar 2 lligues seguides doncs no és fàcil, no? No, i dona igual on sigui, no? Andorra o qualsevol lliga doncs és molt complicada. I més aquest any, no? Perquè ja sí que sabien una miqueta doncs la meva idea de joc, la meva manera que m'agrada jugar, doncs ja sabien de l'any passat, i doncs aquest any hem tingut que intentar canviar algunes coses perquè fossin els partits diferents, no?
6: Què em pots dir de l'equip? Perquè tinc la sensació que ha anat de menys a més.
9: Sí, sempre ho dic, no? L'altre dia estàvem parlant amb el jugador mateix. Nosaltres, quan comencem l'any passat, doncs tenim la sort o la mala sort per mi com a entrenador que se'n van 7-8 jugadors a les altres lligues perquè se fan les coses molt bé. Això vol dir que tens que tornar a fitxar jugadors de fora, jugadors doncs, a ficar-li la nostra idea de joc, i això costa i això té un temps. Jo crec que la primera part de la lliga sí que a nivell de resultats els vam tenir perquè seguíem guanyant els partits, però no acabem de jugar com a mi m'agradava, i han fet un esforç els jugadors com l'estaf per intentar doncs ficar la idea de joc que a mi m'agrada, i jo crec que hem acabat la lliga doncs tenint resultats però també amb un bon joc, no?
6: Per a qui no hagi pogut veure un partit de l'Inter, com definiries el seu joc?
9: Jo vinc de petit d'una cantera de que sempre hem hagut ser protagonista amb la pilota. Crec i penso que contra més temps tens la pilota menys t'atacaran, i amb aquesta idea i amb això, si ho creus, jo crec que després tens que ficar el teu perfil com a entrenador. M'agrada doncs intentar recuperar la pilota el més a dalt possible, intentar recuperar-la el abans possible també, i després quan tens la pilota doncs si has fet una bona pressió i estàs a prop de porteria, anar ràpid a marcar gol, i si no donen aquesta opció el rival doncs tenir mecanismes per a fer el joc més atractiu i arribar amb les teves armes, no?
6: I ara que el Futbol Club Andorra està fent una gran temporada, sempre ocupa totes les portades del futbol aquí al Principat, és un mirall amb el que us podeu reflexar per l'estil que fan?
9: Sí, a mi m'encanta, sempre que veig a l'Andorra m'encanta perquè no és que te sents reflexat, però és una idea que és molt, molt semblant a la que tenim nosaltres i a la que m'he criat jo, no? Una idea de sí que té el seu risc a anar a pressionar a dalt, a intentar doncs, ser protagonista en la pilota, perquè moltes vegades quan tens la sortida de pilota de darrere té el seu risc, però jo crec que tenim una cosa molt semblant a l'Andorra, no? Que jo crec que pensem els dos equips que si jugues bé estàs més a prop de guanyar, no? I ho tens més números per guanyar, no?
6: Contra l'Atlètic d'Escaldes va guanyar 3-1 per fer-vos amb aquest títol de Lliga una jornada abans, perquè quedarà aquesta última davant el Carroll. No jugueu res perquè també el Carroll ha aconseguit la permanència, tot i que potser està el Pichichi en joc, amb Borja Arellano.
9: Sí, bueno, i hi ha moltes coses en joc. Jo igual també soc molt i m'agrada doncs, competir sempre i el que tenim que fer és intentar guanyar sí o sí, perquè és la nostra idea. Sí que igual quan Nato jugues tantes coses, pues, igual no hi ha els nervis aquests de que hi ha quan un partit amb tres punts en joc. Però bueno, torno a dir, nosaltres planificarem el partit com un mes i intentar acabar la temporada bé.
6: I el club ja està planificant la plantilla, no dic per la temporada vinent, sinó per a l'eliminatòria de Champions, perquè això no s'atura i a principi d'estiu ja tornaràs a seure't a la banqueta i tindràs el primer partit en competició europea.
9: Sí, ara doncs, tenim un temps per descansar. Jo crec que els jugadors han fet una gran campanya i el que necessiten descansar mentalment, però el club està treballant sí o sí, perquè bueno, els inconvenients que tenim, a part de que són unes dates que els jugadors alguns acaben o no acaben, és l'inconvenient de fer una llista, no? Una llista que només poden anar 17 jugadors, i d'aquests 17 jugadors quasi sempre són dos porters. Com que fer una llista amb 15 jugadors més dos porters, doncs és complicada, no? I doncs tens que afinar molt, no? Com a entrenador, no? Perquè bueno, 15 jugadors vol dir que només tens 5 a la banqueta per fer canvis, a part dels jugadors que ja són andorrans que compleixen aquestes normes, no?
6: Esperes noves arribades, molts canvis?
9: Això és molt difícil ara dir, no? Perquè bueno, ara el que tenim que fer és sentar-nos i veure quins són els jugadors que convoquem pel dia que tornem de les vacances. Una vegada arribem a un acord amb aquests jugadors, doncs se veurà al mercat si hi ha alguna oportunitat, no? I bueno, l'Inter, la veritat que amb la incorporació de Xavi Romero, doncs tenim molts jugadors en llista. I és això, no? Ara doncs descansar, i mentrestant l'entrenador, la direcció de tècnica, doncs seguirà treballant, no?
6: Tot i així, la continuïtat de Felip Ortiz està garantitzada.
9: Sí, això és una cosa també que tenim que ara doncs sentar-nos, igual que cada jugador, doncs ara estem abans de quan marxem de vacances, doncs parlar cadascú amb la direcció deportiva i ficar-nos en acord, jo crec que a dia d'avui sí.
6: A dia d'avui sí, sembla que dirigirà l'equip en aquesta primera ronda de la Champions, que tant de bo tingueu més sort que l'any passat en el sorteig i en l'eliminatòria, perquè pugueu superar, no?, aquest primer partit.
9: Bueno, és que no és excusa, no?, però sí, la veritat que l'any passat sí que vam tenir bastanta mala sort, perquè bueno, el coeficient... El primer era l'Esteagua i el segon coeficient més alt era l'Olímpic de Ljubljana, i precisament ens va tocar el primer contra l'Esteagua i segon contra l'Olímpic, no? I això vol dir que igual sí que vam tenir una miqueta de mala sort, no? Perquè és molt difícil que te toqui el primer i el segon, no? Però bueno, la veritat que content, perquè van competir molt bé i fins i tot van poder guanyar l'Esteagua i vam estar un gol de passar a l'eliminatòria, no?
6: Estarem atents al que pugui deparar aquest sorteig de la Champions, la primera ronda, que em fa gràcia perquè tots els mitjans nacionals, no d'aquí d'Andorra, sempre els hi fa gràcia
10: que un equip d'Andorra ja comenci la temporada cap a Sant Joan i al mes de juliol i sempre et fan les trucades, hombre, l'Inter s'enfronta a tal, doncs aquí al país li donem més importància encara i esperem tenir més sort i poder recordar altres temps de l'Inter que ja s'ha aconseguit, i jo penso que el club va amb la bona direcció.
9: Sí, és que, bueno, jo porto 2 anys i el primer any que vam estar aquí, que ens va tocar la Conference League, vam passar una eliminatòria, després ens va tocar la ECA d'Atenes també amb una mica de mala sort, perquè un equip que era molt coeficient, i també vam competir. I penso, i ojalà no m'equivoqui, que està molt a prop de que un equip andorrà entri en fase de grups.
10: Aquí volia anar, a veure si per fi hem vist un equip de Gibraltar també en aquesta fase de grups aquest any a la Conference. Esperem, toquem fusta de que un equip andorrà pugui fer-ho, i si pot ser l'Inter, doncs mira, millor, i amb Felip Ortiz a la banqueta, campió de Lliga 2025-2026 amb l'Inter d'Escaldes, gaudeix d'unes vacances merescudes per tornar amb més força, Felip,
9: Moltes gràcies, i també agrair a tots els mitjans de comunicació, perquè, bueno, igual que la Lliga està creixent també, doncs una part d'aquesta culpa la teniu vosaltres, que li doneu doncs l'altaveu aquest, no?
10: Gaudeix molt d'aquestes vacances. Molta sort, Felip.
9: Moltes gràcies, una abraçada.
10: Felip Ortiz, entrenador de l'Inter, campió de la Lliga avui a la Kia Sports. Les 2:04, un últim apunt d'esquí, perquè Carla Mijares competirà a la Copa del Món amb un nou entrenador, Pol Carreras. És l'escollit per la Federació Andorrana d'Esquí per acompanyar a l'esquiador al circuit mundial, així que Mijares buscarà consolidar-se la pròxima temporada a la Copa del Món d'Slàlom, i ho farà amb Pol Carreras, el nou tècnic que agafa el relleu de Josh a l'Airac, fins ara s'encarregava del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu sub-16, tot i que havia compartit algunes curses amb Mijares en més d'una ocasió, i el repte serà fer el salt definitiu en una competició de màxima exigència. Ho deixem aquí. Les 2:05, butlletí de la cadena SER, demà la prèvia del Morabanc, del Joventut Morabanc, millor dit. Un plaer.

0: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
1: Compareixença aquesta tarda al Parlament del director dels Mossos i la consellera d'Interior per donar explicacions sobre la filtració de policies en assemblees sindicals de professors. Junts i la CUP exigeixen a Esquerra i als Comuns que, si no s'assumeixen responsabilitats, aquests bloquegin el futur acord de pressupostos amb els socialistes. En marxa les vagues de professors per territoris, a un dia que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats. Niubó, què passa, tu, que sí que cobres massa? Algun dels càntics que s'han escoltat en les protestes d'avui. No s'estan fent classes als Baix Llobregat i al Penedès, on s'hi ha tallat la B23 o la Nacional 340. I és notícia de fa poca estona. Els Mossos han trobat dins un vehicle aturat a l'AP7 12 fusells d'assalt AK-47. Els ocupants han fugit amb un altre cotxe cap a Barcelona i a aquesta hora se'ls està buscant. Fa temps que als Mossos els preocupa l'augment d'armes de foc. A l'Audiència Nacional, al·legat final de les defenses de la família Fujol per desmuntada el que se'ls acusa. La fortuna Andorra ve de les comissions per obres en època preolímpica.
2: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
1: Així de contundent ha estat l'advocat de Pujol i Ferrusola, Cristóbal Martell, desmuntant l'acusació de la Fiscalia en el penúltim dia de judici abans que quedi vist per sentència. D'aquí una estona obrirem el nou diccionari de la corrupció que ha creat el Termcat i la Universitat de Barcelona, en què per primera vegada el català en català es defineixen conceptes com paracaigudista, fent el ventilador o martingala. I el nou Festival Sonar, per primera vegada en 30 anys, es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet i ja ha presentat cartell i horaris. Ja podeu consultar quan actuaran Boys Noise, The Prodigy, Amelie Lenz, Skepta, PDJ en aquesta 33a edició, que és la primera sense els seus tres històrics fundadors i amb una nova direcció, la de François Joysic.
3: Un sonar repensado, redisenyado, renovado, però també fiel a su ADN. Diria un sonar más sonar que nunca.
1: I això en un dimecres en què, tot i que encara ressoni aquesta roda de premsa de Florentino, hi ha 5 equips de primera divisió que lluiten per la permanència, entre ells l'Espanyol i el Girona, que juguen avui i demà a casa. El Barça els hi podria fer un favor, especialment al gironín, si guanya l'Alavés aquesta nit. Anem fins a Vitoria. Lluís Flaquer, última hora d'aquest partit.
4: El Barça arriba de ressaca després de guanyar i celebrar la Lliga i juga amb l'objectiu dels 100 punts que assolirà en cas de guanyar els 3 partits que queden de Lliga. Christensen és la principal novetat de la llista. Són baixa Fermín i De Jong, els que Flick ha deixat a casa, a més del sancionat Rafinha i lesionat Lamin. El partit davant una Alavés que, com deies, és rival directe d'Espanyol i Girona en la lluita per la permanència.
1: Compte, que avui encara podem tenir tempestes, Jordi Carbó.
5: Avui no repetiran tempestes tan extenses com ahir, però compte perquè algunes encara descarregaran amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. A les de Girona, on no bufi la tramuntana, com a l'Empordà i a la Cerdanya, a la resta xàfecs. I a les de Barcelona, sobretot al Berguedà, Osona, el Moianès i el Lluçanès. També algun xàfec, però més localitzat al Prepirineu de Lleida. I les temperatures, igual una mica més baixes que ahir, al voltant dels 20 graus la màxima a la major part de Catalunya, dels 25 a la Costa Daurada. Aquí, com al sud de Lleida, el Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, vent de ponent moderat que refrescarà força l'ambient. I els pròxims dies, temps semblant, en temperatures que de mica en mica aniran baixant i a les neix als matins cada cop farà més fred.
1: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. D'aquí poc més de 2 hores, la consellera d'Interior i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions sobre les filtracions, les infiltracions de 2 agents en una assemblea sindical de professors. Aquest dilluns, la consellera Núria Parlon va dir això sobre aquesta qüestió.
6: La confiança en el major Trapero existeix, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Confiança en el major perquè deia, Parlon, aquesta decisió és operativa, no política, i que revisaria si era o no oportuna. Veurem què s'acaba dient en aquesta compareixença, que la seguirà l'Andrea Villòria.
7: A quarts de cinc, la consellera Núria Parlom i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de dues agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
8: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
7: El sindicat majoritari de Mossos el sap per la seva banda denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: És l'oposició qui ha reclamat aquesta compareixença, però els socis del govern de Salvador Illa, com que l'acord pels nous pressupostos és molt a prop, no n'han fet massa sang en les darreres hores. Per exemple, Jéssica Albiach dels Comuns o Esther Capella d'Esquerra deien això.
9: Redreçar el rumb d'aquesta crisi que de nou el govern ha gestat o que està en les seves mans de resoldre.
10: Jo crec que hem de fer plenament compatible poder utilitzar els nostres vots perquè les escoles, perquè els centres d'atenció primària, perquè les rodalies milloren, amb discrepar del govern de la Generalitat i, evidentment, demanar explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats.
1: Una tibiesa d'aquests dos partits d'Esquerra que criticava Junts per Catalunya, Mònica Sales.
11: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents. Perquè, reitero, no poden amb una mà demanar dimissions i amb l'altra continuar negociant com si no passés res.
1: I també des de la CUP, Xavier Pellicer.
12: Que ens va semblar que era molt frívol separar al moment actual per un interès de negociació de pressupostos i si no hi ha, per tant, els cessaments pertinents i l'assumpció de responsabilitats per part del govern, Esquerra Republicana i Comuns siguin conscients de la importància del moment polític, de la importància de parar aquesta barra lliure al Departament d'Interior i facin el gest, com a mínim, de posar pressió al govern congelant aquesta negociació de pressupostos.
1: Doncs amb aquest context arriba aquesta compareixença, insistim, a dos quarts de cinc de la tarda al Parlament. I és el dia després d'aquesta vaga general d'educació i també el dia abans que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb tots els sindicats per intentar desencallar aquest conflicte. De moment, avui, les protestes dels docents continuen amb les vagues per territoris. Avui és el torn del Penedès i el Baix Llobregat. I han tornat els talls de carreteres amb alguns enfrontaments amb conductors, en aquest que s'ha fet, per exemple, a la B23, Ferran Dalmau.
13: Sí, és la primera de les vagues per comarques i ha afectat avui el Penedès i Baix Llobregat amb una manifestació conjunta a Vilafranca del Penedès i una altra a Sant Feliu de Llobregat, a més de diversos talls, tant a la Nacional 340 com a la B23. Ara sentíem aquests clàxons de protesta d'alguns motoristes que fins i tot han arribat, en alguns casos puntuals, gairebé a les mans amb els professors que es manifestaven. Els sindicats, tot i això, creuen que cada vegada tenen més suport popular. Mireia Valentí és la delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
14: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estem veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
13: La protesta d'avui arriba després que hi ha el 35% dels docents de tot Catalunya fessin vaga en una aturada general del sector.
1: Veurem demà com comencen aquestes negociacions entre sindicats i el govern i, en concret, aquestes negociacions amb la consellera Esther Niubó. N'ha parlat aquesta matinada el president de la Generalitat, que recordem és de viatge a Califòrnia. Xavier Balló, explica'ns.
15: El president Illa diu que cal esperar la mesa sectorial de demà, però de moment continua reivindicant l'acord ofert fins ara. La vaga d'aquest dimarts no ha canviat el seu posicionament i Illa segueix limitant la negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
16: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes. Mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. Dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
15: Davant les diverses jornades de vaga, Illa ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre a les classes.
1: Ara és un quart de tres, estem ja a la recta final del judici a la família Pujol. Si ahir va ser l'acusació, Fiscalia i Advocacia de l'Estat, avui són les defenses les que han fet el seu al·legat final. Uns al·legats en què s'ha assegurat del dret i del revés que no hi ha proves que puguin acreditar que l'origen dels diners de la fortuna d'Andorra de la família sigui les comissions irregulars. Seguint aquest judici ja a Martí Oliver.
17: Sí, una part de la defensa contra les acusacions d'associació il·lícita ha anat a càrrec de l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que ha intentat desmuntar la tesi que ahir la Fiscalia va posar sobre la taula sobre que la fortuna d'Andorra vingués de comissions d'obres fetes en el moment preolímpic.
2: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas.
17: A més, també ha retret a la Fiscalia que inflés, diu, la fortuna que la família tenia a Andorra, que ahir la Fiscalia va xifrar en l'equivalent de 38 milions d'euros.
2: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros, es tener un euro con intereses, pero no es tener 20 euros.
17: Mentre que la defensa d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez...
18: Yo no digo que hubiera sido una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña... sí que existia dicha persecució.
17: Ha insistit que la causa és, en part, un atac contra la Catalunya dels Pujol.
1: Demà a aquesta hora, possiblement ja puguem dir que aquest judici queda vist per sentència i segurament moltes de les expressions, conceptes que s'han escoltat al llarg d'aquest judici i que també s'han llegit a les cròniques des que va esclatar el cas fa anys, doncs ara figuraran en un nou diccionari de la corrupció que s'acaba de crear, el primer en català i a tot l'Estat, específicament que es fa sobre les males praxis en el si de la política i l'han elaborat el Termcat i la Universitat Autònoma. I en Ferran Dalmau ha estat mirant quines entrades són les més cridaneres. Conceptes com torró o falera de càrrecs, algunes d'elles. Repassem-les, Ferran.
19: Sí, Joan, mira, per exemple, agavellar és adquirir una gran quantitat d'una mercaderia per poder-ne modificar el preu al mercat, és a dir, alterar els preus. En canvi, l'alertador és el qui filtra un cas a la premsa de manera desinteressada. Torró, que és potser el més cridaner de tots, és un càrrec ben retribuït en la funció pública que s'ha obtingut gràcies a la influència d'algú, el que abans n'haguéssim dit un enxufat, per exemple. Sí. El paracaigudista és el candidat que es presenta en un petit poble, per exemple, tot i que en aquest poble no l'hagin vist mai. És a dir, que és com un paracaigudista que aterra en aquell municipi
1: del no-res, no?
19: Del no-res sense que ningú el conegués. Un altre dels més destacats és fer anar el ventilador, que és intentar desacreditar un adversari polític fent servir la formulació d'acusacions diverses i sovint falses, i és molt rellevant també falera de càrrecs, l'obsessió per tenir un càrrec públic amb les portes giratòries, voler saltar d'un càrrec a un altre és tenir falera de càrrecs, i els fons de rèptils, que serien les famoses caixes B, els diners reservats per comprar favors. El que sí que permet també aquest diccionari és algun terme dir-lo en castellà. Bolsillo secreto, per exemple, serà correcte dir-ho en català, és la caixa B que històricament tenia la Casa Reial per les despeses il·lícites del rei, això se'n diu bolsillo secreto tant en castellà com en català, i una martingala, que és aquest segon la gent ja el coneix, sí. Una trampa per enganyar algú altre.
1: Mira, doncs tots aquests conceptes, com s'ha elaborat aquest diccionari? Com s'ha buscat aquestes excepcions i sobretot per què? Quina ha de ser la funció?
19: Doncs s'ha fet amb una pluja d'idees de l'equip investigador, amb gent de dret, de polítiques, que després van anar classificant les paraules que creien que havien de sortir. Josep Lluís Pérez Francesc és el professor coordinador d'aquest diccionari.
20: Les vam classificar en tres parts, una sobre el règim jurídic i també conceptes més de dret penal, una segona sobre males pràctiques i una tercera sobre transparència i bones pràctiques, no? Donant-li un sentit més positiu.
19: I ho han fet, Joan, perquè faltava llenguatge modern i en català per referir-se a aquests termes relacionats amb la corrupció.
20: O bé són terminologia històrica, que per tant doncs, és molt antiga i en un context doncs, diferent de l'actual, o bé, si són actuals, són en castellà també, no? Intentar, entre cometes, normativitzar una mica per dir les coses en català correctament.
19: I clar, com que compta amb la participació del Termcat, tot i que encara no quedi recollit oficialment al DIEC, té validesa social. És a dir, són mots i expressions que estan acceptats en el llenguatge quotidià en català.
1: Gràcies, Ferran Dalmau.
19: A tu.
1: 2 minuts i més notícies.
21: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a maravilles, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14. Amb Joan Bofill.
1: Ara són les 2:20. Els Mossos d'Esquadra han trobat 12 fusells de sal d'AK-47 a l'interior d'un Porsche aturat a la P7 a l'altura de Figueres i els ocupants del vehicle han fugit direcció Barcelona a un altre vehicle i ara mateix la policia catalana els està buscant. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
4: La policia els està buscant des de les 2 de la matinada quan els ocupants del vehicle s'han saltat un control de trànsit dels Mossos a una àrea de servei i pocs metres després han abandonat el Porsche. És llavors quan la policia ha trobat dins del cotxe 12 fusells estil Kalashnikov. La unitat científica dels Mossos està comprovant si les armes funcionen i, en paral·lel, la Divisió d'Investigació Criminal està investigant els fets i buscant els ocupants del Porsche que han fugit amb un altre vehicle direcció Barcelona. La presència creixent d'armes de foc a Catalunya preocupa els Mossos. De fet, la màxima responsable del cos a Girona, la comissària Sílvia Catà, va advertir fa uns dies que cada cop es troben més armes, la majoria vinculades al tràfic de drogues i de marihuana.
1: I una mare i el seu fill continuen ingressats en estat greu i menys greu al Vall d'Hebron per l'explosió d'una bombona de butà al seu pis al barri del Poble Nou de Barcelona. Tot i que l'edifici no té danys estructurals, una trentena de veïns han hagut de passar aquesta nit fora perquè no s'ha recuperat ni l'aigua ni llum, ni la llum, Martí Oliver.
22: D'aquestes 9 persones han fet nit a l'allotjament temporal que l'Ajuntament els hi va oferir, però en principi ara ja poden anar tornant a casa a l'espera que els hi arreglin els subministraments que van quedar tocats per l'incendi. La investigació sobre l'origen de l'explosió encara no està tancada, però els bombers de Barcelona apunten a una explosió de butà.
23: L'edifici no tenia gas natural, per tant, això ho descartem. Sí que sembla que la dona estava cuinant i, per tant, apunta que podria ser la causa, però, com diem, no podem concloure que hagi estat aquesta.
22: És el cap d'intervenció, Carlos Chico. 9 persones més van ser ateses per inhalació de fum. Totes han estat lleu.
1: Els Mossos investiguen un tiroteig al barri de la Mina sense ferits. Els agents van rebre l'avís ahir a la tarda, tal com va avançar el periòdico i ha confirmat aquesta redacció. Diversos veïns els van alertar que havien sentit fresses que semblaven trets i un cop al barri la policia va trobar diverses parts de cartutxo al terra. Ara els Mossos estan intentant localitzar els autors i aclarir els motius d'aquest intercanvi de trets. L'Audiència de Barcelona ordena que s'investigui els Mossos per ruixar amb gas pebre els manifestants pro-palestins a l'estació de Sants. Això va ser a l'octubre passat. Diverses entitats van denunciar la policia catalana per aquella actuació. Per un jutjat d'instrucció, després va arxivar-la i ara, després d'un recurs, l'Audiència de Barcelona li diu que no, que la investigació, Martí, s'ha de fer.
22: Exacte, considera que hi va haver lesionats i obliga ara que s'obrin diligències per si es va fer un ús desproporcionat del gas pebre. Andrea Salazar és representant del Centre de Defensa dels Drets Humans, Irídia, que és qui ha impulsat la querella.
24: Els agents dels Mossos d'Esquadra van fer ús de manera il·legal i entenem que també contraprotocolària i, per tant, doncs, celebrem que s'incoï un procediment penal per dirimir responsabilitats i per investigar uns fets tan greus.
22: Salazar també demana que es faci públic el protocol d'ús del gas pebre.
1: I continua el degoteig d'acomiadaments col·lectius d'empreses industrials catalanes. La històrica fàbrica de cafeteres professionals Quality Espresso planeja un ERO que, segons els sindicats, pot acabar amb el tancament de la seva planta de la zona franca que dona feina a 117 persones. Pol Valero.
25: La companyia pretén acomiadar el personal de producció de la seva fàbrica. Tot i que no han concretat quants llocs de feina estan amenaçats, els sindicats calculen que l'ERO podria afectar una 80 de persones i creuen que a la pràctica pot acabar amb el tancament de la fàbrica. Des del 2018, l'empresa

0: Calculen que l'ERO podria afectar una vuitantena de persones i creuen que a la pràctica pot acabar amb el tancament de la fàbrica. Des del 2018, l'empresa és propietat d'una firma italiana. Segons els sindicats, la companyia justifica la mesura per la necessitat d'adaptar-se als canvis del mercat, però Comissions Obreres apunta que en realitat és una estratègia per deslocalitzar la producció que fins ara es feia a Barcelona.
1: I avui hi ha hagut concentracions a les dues franquícies Burger King de Salou, a Tarragona, per les males condicions laborals d'una seixantena de treballadors. Es denuncia que estan treballant més hores de les que cobren. Cristina Artacho.
2: El sindicat afirma que la plantilla habitualment fa jornades de 9 hores, però només en cobra 8, fet que es tradueix en centenars d'hores extra no retribuïdes. Tampoc s'estarien pagant ni les hores nocturnes ni el plus per treballar en dies festius. Dani Gómez és el responsable de Burger King a Comissions Obreres.
3: Si l'empresa li dona solució, és el que busquem. No busquem una altra cosa, no busquem que l'inspecció de treball sancioni a l'empresa. L'únic que volem és que la gent cobri el que ha de cobrar i que treballi en unes condicions dignes, ja està. Serien els primers que desistirien de la demanda.
2: L'agost del 2024, Burger King ja havia tingut problemes en un altre establiment a Cambrils. Els treballadors van denunciar que per l'avaria a l'aire condicionat treballaven a més de 40 graus, fet que va provocar cops de calor a una desena d'empleats.
1: I atenció, la contaminació atmosfèrica causa més de 145.000 morts prematures a Europa. Ho diu un estudi de l'IS Global amb participació catalana que ha analitzat les partícules nocives que hi ha a l'aire de 31 països de tot el continent i que mostra com els homes joves són els més perjudicats per aquesta mala qualitat de l'aire. Oriol Soler.
4: L'estudi ha analitzat per separat l'impacte de diferents partícules que venen dels motors de combustió, de les obres o de la contaminació atmosfèrica. El cas és que en general a les grans ciutats hi són totes alhora i els seus efectes es multipliquen. Des de l'IS Global asseguren que aquest estudi és més precís que els anteriors que s'han fet en aquesta matèria, ja que abans s'havien centrat només en les partícules fines i per aquest motiu, tot plegat aporta una visió més completa i realista dels riscos per a la salut. Per fer el treball científic s'han revisat dades de 89 milions de morts a Europa entre 2003 i 2019, centrades sobretot a zones urbanes.
1: I parlem ara del trastorn límit de la personalitat. Un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron assenyala que la seva base són alteracions del cervell que apareixen en l'adolescència. Una patologia mental greu que provoca gran inestabilitat emocional, impulsivitat i dificultats per relacionar-se amb els altres. Se'ns ho explica la Susana Ruiz.
5: La descoberta ha estat possible gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica que han permès veure reduccions de volum de substància grisa a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals. Segons els investigadors, les àrees cerebrals afectades estan implicades en processos fonamentals pel funcionament social, com la interpretació de les intencions dels altres o la construcció de la identitat personal. La seva alteració, juntament amb la desregulació emocional, podria estar relacionada amb el comportament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat. Durant molts anys s'ha estudiat en adults, però ara s'ha determinat que pot identificar-se ja en l'adolescència. Aquesta recerca pot ajudar a desenvolupar estratègies de diagnòstic i de tractament més precises i adaptades a cada pacient, segons els seus autors.
1: Anem pels esports. El Barça ja està estudiant denunciar Florentino Pérez per la roda de premsa d'ahir en què el club va ser un dels seus blancs.
6: Yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabrón?
1: Avui el Barça ja és a Vitoria, on juga contra l'Alavés. I en aquest partit en què això pot afectar el Barça, no s'hi juga res, però pot afectar els altres dos equips catalans a primera perquè l'Alavés batalla amb l'Espanyol i el Girona en la seva lluita per evitar el descens. Així que anem fins a Vitoria per saber l'última hora d'aquest partit. Lluís Flaquer, des d'allà, aquest partit a les 9:45, què ens pots explicar?
7: Bona tarda, guanyada i celebrada la Lliga. El Barça afronta el partit d'aquesta nit davant l'Alavés amb el repte d'igualar els 100 punts de la Lliga guanyada en el seu dia a les ordres de Tito Vilanova. Per arribar-hi, els blaugrana haurien de guanyar els 3 partits que queden. Flick ha deixat a Barcelona Fermín i a Frenkie de Jong. Tampoc ha viatjat Rafinha sancionat ni Lamine Yamal lesionat. Qui torna a la llista 5 mesos després és el danès Christensen. S'esperen rotacions per jugar davant un Deportiu Alavés que apura les seves opcions de permanència. El conjunt basc ocupa ara mateix la penúltima posició en zona de descens. Del partit d'aquesta nit estaran doncs molt pendents l'Espanyol i el Girona. Els blanquiblaus reben a les 7 de la tarda l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per no comprometre encara més la seva situació. Idèntic escenari al que viu el Girona, que demà rebrà Montilivi a la Reial Societat.
1: Queda un mes pel nou Festival Sonar i hem conegut ja la programació completa i els horaris exactes de l'edició 33 del festival. A amb caps de cartell com els britànics de Prodigy, també les DJs del moment Charlotte the White, Emily Lenz i el raper londinenc Skepta. La primera edició que es farà íntegrament a la

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
9: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
10: Sí.
9: Ponga el PIN.
10: No, póngalo usted, 4504.
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
13: Llega el partido. Y gracias al split de aire acondicionado Daikin 1x1 de 2.201 frigorías, subirá la emoción mientras baja la temperatura por solo 623,20 €. Y con nuestras tecnoventajas.
14: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
15: ¿Qué te parece esta casa para robar?
16: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
15: Vale, entonces, nada.
17: La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
18: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box y luego directo al restaurante.
19: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
20: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa. Tantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Ara mateix, ja et pots posar els auriculars. Bona tarda, Dolors.
21: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Feia molt que no baixaves a Barcelona, o
21: doncs,
0: què?
21: Gairebé feia mig any. Sí, sí, l'he trobat molt canviada, la veritat.
0: Clar, tu sempre has sigut un cul inquiet, ara que estàs més temps a Banyoles.
21: Ara estic bàsicament a Banyoles, que es viu molt més bé que la gent parla català. Aquí, al Passeig de Gràcia, només hi havia caguiris. Estic una mica atabalada. I ara he entès, quan la meva mare em venia a veure, que deia, m'atabalo, doncs m'atabalo.
0: Ara t'atabales tu.
21: Ara m'atabalo jo.
0: I què hi fas en el teu dia a dia a Banyoles? En què
21: doncs,
0: ocupes el temps?
21: Estic escrivint un altre llibre, crec que és el 21è, no sé si es diu així. M'ho passo molt bé perquè m'agrada escriure, m'agrada investigar i m'agrada fer-ho. I sense pressa aquesta vegada encara és millor.
0: Si tu no pares, eh?
21: No,
0: 82
21: el dia,
0: anys
21: el dia
0: i vinga.
21: El dia que pari pararé del tot, és a dir, ja m'haureu de dir adéu.
0: Amb les botes posades.
21: Bueno, o amb sabatilles, és igual.
0: Que, escolta una cosa, Dolors, perquè no t'agrada gens que al déu de l'islam li diguin Allah?
21: Perquè no hi ha un déu de l'islam, hi ha un déu. Si és que n'hi ha un. i no n'hi pot haver més que un per sentit comú i per racionalitat, i nosaltres som animals racionals. Per tant, si la gent s'acostuma a dir Allà, sembla que tingui aquesta confusió que sense voler ha sembrat. El déu de l'islam és el mateix que el déu dels cristians i que el déu dels jueus. És a dir, l'imam de no sé on creu en el mateix déu que el bisbe de Barcelona. Perdó, que el senyor bisbe de Barcelona. Només n'hi pot haver un.
1: Em fa l'efecte que els que no som experts en el tema tenim un bon cacau aquí de barreja.
21: És el que m'he dedicat tota la vida, a desfer cacaus. La terminologia mai és innocent. És a dir, que és culpable qui, no per ignorància, qui per força, qui volent-ho, utilitza malament la terminologia, que sé que no és el teu cas. Però diguent Maometà, ja m'has preguntat Déu de l'Islam, diguent Maometà, estàs fent una incorrecció teològica, perquè els cristians es diuen cristians perquè segueixen a Crist, i Crist és Déu. Però els musulmans, els maometans, que són els musulmans, no adoren Mahoma com els cristians adoren Crist. Per tant, estem fent una comparació sumant peres i pomes, que deia aquella.
1: De fet, t'he llegit i m'ha cridat l'atenció que els musulmans, que això jo no ho sabia, també veneren a Jesucrist.
21: Moltíssim.
1: Quasi al nivell de Mahoma.
21: No, més a Jesús.
1: Més a Jesús.
21: No, Mahoma és un profeta com Jesús. És la diferència amb el cristianisme. Jesús és un profeta. Admirar, estimar, fill de mare verge. Perquè això també estranya la gent. Déu Totpoderós pot fer que una verge doni a llum un fill o 28. Per tant, no té cap mèrit. És Déu que ho fa. I, per exemple, el Corà és de l'única dona que parla de Maria com a nom i té un capítol dedicat a la Verge Maria.
1: Sí, estem tots molt més a prop del que ens
21: molt
1: diuen.
21: Molt més. El que passa és que tradicionalment i secularment tothom s'ha dedicat més a buscar les discrepàncies en comptes de les coincidències. Aniríem millor.
1: En parlarem de tot plegat i em fa l'efecte que també aprendrem un munt, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la... Ara m'has de dir totes les coses que ets, perquè són moltes, no. I han costat molt. Aviam, ets doctora...
21: En filologia semítica, que vol dir bàsicament àrab, hebreu i arameu, i en història medieval, i prou.
1: També m'has dit que has fet, em sembla que eren unes tesis doctorals o que han costat,
21: aquestes dues
1: que han costat
21: tesis
1: molt de fer, no, i també s'han de citar.
21: Les tesis costen de fer, és clar, i per tant, doncs, m'agrada poder presumir que en tinc dos. No hi havia cap necessitat de fer-ne dues.
1: Doncs això, que avui connectem les cançons de l'expertíssima en el món islàmic, la Dolors Bramon.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Ens setem el llavis de memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dénia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquell a l'Àndalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em fardo de dir noms en anglès, en francès, i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir al català actual aquestes cançons va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí, però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal.
1: És igual, jo també ho dic malament.
0: Ibsal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal. Parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai. Ara ningú, perquè... Bé, ja no hi ha ningú que em parli. Sí que em parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Poc. Treballen més amb papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard. Sí, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot, no em preguntis pel dixós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments. El vel dels vestits és el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest
1: tema? Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment, la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta pel vel.
1: Mabruc.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, hi ha molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre
1: farta.
0: El tema, que, de fet, és un tema molt complex.
1: És no? Molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda, portar-lo. S'està estenent, el qual... Ja no estic parlant. Ja m'has enganxat. Si no...
0: Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots. Ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona. I no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: vergonya aliena.
0: Musulmán i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
0: No sé què, pots dir-ho.
1: Mare de Déu.
0: Ets lliure.
1: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de parlar del que em dóna la gana.
0: Ai, tant, i tant.
1: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
0: I Dolors, embarassada.
1: També, ospa, això jo procurava que no es digués. Alguna vegada ho he dit?
0: Sí.
1: Molt amablement, a la Rambla em van dir, senyora, vaja, si us té bé aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent. El jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
0: Tu també ho eres.
1: Jo encara en soc.
0: Encara ets imprudent?
1: Sí.
0: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
1: Sí, educació i educació. O sigui, només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar, un grup, bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho van veure ahir jugar en futbol, van veure una dreta rància, amb una roda de premsa, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes.
0: Estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
1: Educació, i tant, per això m'hi he dedicat.
0: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
1: Hombre,
0: dels àrabs.
1: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
0: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
1: Del talonari, sí. Del talonari.
0: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat en aquesta pujada?
1: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
0: Ara ha sortit per la televisió
1: meu,
0: que tenim aquí.
1: Perdoneu, perquè m'he distret.
0: Et va impactar, veure ahir el...
1: Home, em va fer vergonya.
0: El Tito Florent.
1: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
0: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació, sí. Que tu ara deies...
1: No
0: teniu la culpa perquè no ho estudiar. Però, clar, la nostra feina és documentar-nos,
1: sí.
0: Utilitzar bé la terminologia...
1: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
0: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que, clar, depèn del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap a un costat o cap a l'altre.
1: Sí. Clarament. La terminologia no és mai innocent.
0: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
1: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix, no n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
0: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de màgia, de mago pop.
1: Home, aquí no ho compararia tant. M'agrada el mago pop, però no ho compararia.
0: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
1: Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Vas de dir que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist. Això l'islam no ho té.
0: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és un plato.
1: El senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
0: Has vingut aquí amb tot, eh?
1: Bueno, no, que aquell d'allà ja fa senyals.
0: El Manel.
1: Doncs m'estàs tirant la llengua, vostè.
0: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella.
1: El cuc de terra.

0: Cook i l'Estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramon, que, Dolors, em consta que aquest Cook i l'Estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs a falta de bous s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no n'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cook i l'Estrella, que és
1: clar.
0: Un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
1: Sí, sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantava la mare?
1: Vinga,
0: que soni el càntut.
1: Sí, gràcies.

0: Meravella. Què, millor, pitjor, igual?
1: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
0: I us la cantava a tu i als teus germans?
1: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai cantarina. Ja es nota que no tinc una veu.
0: Quants éreu a casa dels Ramon
1: Planes?
0: Tres,
1: dos germans i jo al mig.
0: Família de veterinaris?
1: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
0: Però imagino que d'infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts, no, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
0: no te'ls portaven a casa?
1: Comillet, no, home, no, de cap manera.
0: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma de per vida.
1: No, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No, ha canviat molt.
0: Mirava vaques.
1: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge.
0: Ui.
1: Això era una veritat com un temple.
0: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et
1: bé,
0: cries...
1: Bé, jo als 40...

0: Sí.
1: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et
0: bé,
1: cries?
0: Bé, jo els 40 no, som de l'últim dia del 43.
1: Per això he dit dels finals.
0: Sí, era un poble maco, carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcundia.
1: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amunt i avall.
0: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. I per dinar i prou. I per sopar.
1: A casa com si fos una fonda i...
0: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
1: Que tot això diria que vas estar internada?
0: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. O sigui, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
1: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com la família?
0: No, home, no, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava... Baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment. No sé si m'has entès.
1: Sí, sí.
0: Tots els sants.
1: Cagao en tot.
0: Ell.
1: Però tu què et volies? Què et passava pel cap?
0: No, no ho sabia, no ho he sabut mai. I he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet un batxiller i preuniversitari de ciències i no vaig fer primer d'econòmiques, no em va agradar prou i aleshores, per passar-me a filosofia i lletres, que era com es deia... jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, soc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'ara perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
1: Que pel que tinc entès, tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
0: Exactament 3.
1: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
0: Era frare, va penjar els... Després han penjat els hàbits, se'n van a la mili i vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
1: Ho sé. Ara en parlarem d'això, perquè...
0: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
1: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també...
0: Per casualitat.
1: Et vas enamorar de persones que ara...
0: D'una persona amb la qual em vaig casar.
1: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni 8 candelicas.
0: Ah, és preciosa.

0: Van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica que certs sectors estan... Certa... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que la de... deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar, se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó és la canten encara ara. És per commemorar les 8 candeles de la menorà, les 8 espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
1: És la festa de la llum,
0: la festa, no? De la llum, sí.
1: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
0: Les festes sempre van amb pastissets.
1: Sempre van amb sucre, eh?
0: Amb moros i amb cristians. Pastissets amb manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
1: Tu l'hebreu, què tal el portes?
0: El portava. Jo me n'haguera anat a un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
1: Que un quibuts, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
0: Es feia, ara encara es fa. La professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat, per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia a ni, senyalava tu i deia te, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara hi ha llibres. Però en aquell moment eren els tilintilon, no sé com en diuen ara.
1: Tilintilon?
0: Tilintilon era el que fèiem a Banyoles. El tilintilon, doncs aquest es deia elef milim, mil paraules, es volia dir. I apreníem amb dibuixets. I parlàvem, jo parlava hebreu, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
1: És que va passar això, que algú et va fer tilín-tilín i tolón-tolón.
0: Sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
1: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
0: anys. Els 25 anys, sí.
1: De la seva mort, i va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
0: Sí, lamentable.
1: És l'Ernest Lluch. Com us vau conèixer amb l'Ernest?
0: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens van fer tilín. Ja està.
1: Home, ja està, no, perquè va anar prou
0: tres
1: ràpid.
0: Tres filles.
1: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
0: Sí, clar.
1: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
0: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
1: Sí, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
0: A Calella de Palafrugell.
1: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois, quan es fan tilín, doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment has d'anar i dir, escolta, que...
0: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
1: I com t'ho has fet per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
0: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
1: Ah, estava... No era de penal, però estava ben...
0: No, havien passat 3 anys.
1: Va sortir, va acabar bé la cosa.
0: Em vaig casar als 21 i la criatura va néixer als 23.
1: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
0: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64. I em vaig casar al 65.
1: Sí, abans havies ja anat a Tunísia.
0: Ja havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyoles reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa, afrancesada, vaja. Fantàstic.
1: Que crec que vas veure un striptease i tot a Tunísia.
0: Però això quan ho he explicat jo?
1: Això és informació que trobem
0: molt
1: aquí.
0: Molt bé, sou un 10.
1: Has vist,
0: Vaig veure el primer striptease... No, un striptease d'un perdona, d'un transsexual, crec que ara.
1: Déu-n'hi-do.
0: Encara em vaig quedar més parada.
1: M'estàs doblant l'aposta, ara,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: A l'any 65...
0: Encara ho veig, encara ho veig.
1: La nena de Banyoles va a Tunísia...
0: La nena de Banyoles,
1: bueno,
0: la nena ja era espavilada, eh?
1: Bueno, però
0: ja
1: vull
0: dir...
1: Ja
0: vaig córrer tot Tunísia amb autostop.
1: Déu-n'hi-do.
0: És que es podia, en aquell moment. No hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
1: Has tornat amb els anys de Tunísia?
0: I tant. Molts congressos i després vaig tenir una... Vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat. I no, no, és clar que vaig. Cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo he començat... Vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE. Ara faig rodalies i prou, però també faig.
1: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
0: 64.
1: Estigués més evolucionada o moderna de la que tenim ara avui dia?
0: Sí, ha anat enrere, és que anem enrere tots.
1: Tots?
0: Tots plegats.
1: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
0: Home, tant
1: aquí.
0: No, ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran.
1: Això ja ho veurem.
0: Ja s'ho trobaran,
1: però
0: jo tinc netes i pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar, si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent no podrà superar el que vingui ara, que potser serà pitjor.
1: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
0: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València... I almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava va obrir. Em dèiem xampany i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit i cava.
1: Que ara parlem això, no?, d'enrederiments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció, que tu deies que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
0: Molt més que nosaltres.
1: Fins que arriba l'impremta.
0: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells el Corà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina. S'havia d'escriure a mà. I, esclar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la Il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques, eh? No era tan il·lustrada la Il·lustració peninsular.
1: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
0: Molt, molt. Ho era molt.
1: Es va quedar molt enrere...
0: Ho era molt.
1: Per una I cosa molt...
0: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges ara andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més. Però la forquilla no gaire.
1: Com afecta res, un canvi com aquest, ha canviat la història.
0: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
1: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
0: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
1: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
0: Molt bé, maraca.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta com un cinc, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins,

0: Ya pisamos, Moria, de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, també hi hem trobat la cançó Ocho Candelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara, Dolors, suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica i que quan van

clar camí el pregoni dió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí va sentir

0: M'aclami a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més m'ha triat, no ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, i tant.
0: I després en sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La que, tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure a la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot el de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot el d'islam, tot el judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies? si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir, perquè hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passa
1: res.
0: Bueno,
1: jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora.
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: sí,
0: en Enciclopèdia.
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa... em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a casa, de dia sortia, però quan arribava les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Per què? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
1: que l'ajudava,
0: amb l'estil...
1: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions... Que no sé ni no em deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una agu lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava
1: gaire.
0: No,
1: fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No, no les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure? El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
1: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants i perquè no pensem el que diem i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre, que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo...
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però ja m'ho deixes aquí i dic, home, jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
1: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí Fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però... ni amb un mòbil, no?
1: Ni amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui que la xaria és una cosa que han retorçat
1: Cada persona, cada dictador, diu que xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat en dirà que xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja has reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, pujant-se una miqueta,
1: no
0: Manel.
1: Sí.
0: Què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova... I tots cap al cel i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Kut, suposo. No ho
0: sí,
1: sé.
0: És el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat no.
0: No
1: em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui, quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què...
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica
1: Fairuz. Som molt pacient. حين هوت

0: Dolores. Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel, Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig comptar-ho. Va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política. Jo sóc medievalista, en tot cas. I filòloga. Però és complicat, no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocant.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament. Se va empitjorar.
0: Sí, malament ja va, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo,
1: Dolors, ara aquí. No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i un rave.
0: Bé, el Festival per la Pau, que justament aquest. El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Com... Això sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto...
0: A nivell personal, tu hi creus, no hi creus...
1: No, jo m'he guanyat la vida, sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoïsme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià, algun jueu poder ser
0: que tal.
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català i jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes dues.
0: Has vist quin debat, ara?
1: Un debat. M'és igual.
0: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: de
0: memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona,
0: perquè...
1: és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant-ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí,
0: Manel, la sintonia, un moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic
1: Mompou. Sí, senyor,
0: Mompou.
1: Sí, senyor.
0: Doncs
1: gran músic.
0: Acabarem amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan els...
1: Molt bé.
0: El Raimon.
1: I en Raimon la treu molt bé. Moltes de bé,
0: Amb Dolors Bramont, ha sigut un plaer
1: conèixer-te
0: a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, que ara tots hem de deduir què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està
1: home,
0: molt bé.
1: Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho envia.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell d'allà.
0: Sí, déu-n'hi-do, s'ho passen tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: L'entitat supracomunal que regula l'urbanisme al país enfronta el govern i els comuns. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: En un comunicat conjunt, les 7 corporacions consideren que aquestes declaracions que va fer el president de l'Associació de Propietaris de Terres estan molt allunyades de la realitat i contradiuen els principis bàsics de la Constitució. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Arnal. I el govern té el vot favorable sobre aquesta proposta de l'APTA i és el mateix ministre portaveu Guillem Casal qui ha recordat que aquesta iniciativa ja la van defensar els ministres en aquella compareixença en la comissió d'estudi de la reforma de la LOCTU.
1: Al balcó d'avui, dimecres 13 de maig, us explicarem una altra contradicció, en aquest cas entre Concòrdia, la formació que lidera Cerny Escaler, que se suma a l'exigència per convocar el referèndum abans de signar l'acord d'associació, i novament el ministre Guillem Casal, qui ha reclamat a aquesta formació que no confongui a la població amb la signatura, precisament, de l'acord.
3: I comença a prendre forma el projecte del Parc Natural, que es dirà el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino, i és que serà el primer parc natural nacional del país i Guillem Casal, com ministre de Medi Ambient, ha donat més detalls que també explicarem.
1: I el govern ha pagat més de 13.000 euros per l'ampliació del servei de bus fins a l'Hospitalet durant el tall a l'RN20. Recordem que va ser una de les mesures que van impulsar per ajudar els locomerços del poble fronterer mentre es va produir aquest tall de la carretera.
3: I la branca de la Unió Sindical d'Andorra, la CAS, vol incidir en qualsevol procés de la reforma parapública.
1: En esports, Carles, avui parlarem del Futbol Club Andorra, en aquest cas Theo Lenormand. S'ha trencat el lligament creuat i haurà de passar per quiròfan.
3: Males notícies per al club tricolor, que perd a un jugador per aquest tram final de temporada, però no només per aquests últims partits, sinó també per a l'inici de la campanya vinent. Això pel que fa a l'Andorra, perquè el Morabanc demà jugarà un partit clau per la permanència a la pista del Joventut de Badalona. Escoltarem a Santaba, que en la prèvia d'aquest duel, en un dia de dol per al club, perquè ha mort l'històric delegat Jordi Clua.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 8, a 7 i 40 minuts. Obrim el balcó.

0: L'entitat supracomunal que regularà l'urbanisme a tot el país enfronta el govern amb els comuns. Va ser el president de l'Associació de Propietaris de Terres, Josep Duró, qui va fer la proposta de crear aquest organisme perquè eviti, o que hauria d'evitar, més ben dit, les polítiques locals sense tenir una visió global de país. A la pràctica, això voldria dir treure les competències als comuns i no els ha fet cap gràcia. En un comunicat conjunt, les 7 corporacions consideren que aquestes declaracions estan allunyades de la realitat, Carles, i contradiuen els principis bàsics de la Constitució.
1: Sí que estarien a favor d'ampliar els mecanismes de coordinació i planificació, però en cap cas centralitzar i renunciar a una competència que és bàsica per a la gestió del territori. En aquest sentit, la cònsol escaldenca Rosa Gili ha defensat el rol de les corporacions en la gestió del territori perquè són l'administració més pròxima que té la ciutadania i, per tant, són els comuns qui coneixen millor la realitat local.
2: Jo el que veig és que el marc jurídic d'aquest país està fet així i jo, que el govern no he estat, però sí que he estat molts anys al Consell i ara estic al Comú, me n'adono que el Comú és qui sap les coses. És que som la gent de terreny, ja no és la qüestió de si hem de, qui ha de decidir. Ha de decidir, penso, qui més coneix el terreny. I a dia d'avui el govern, bueno, jo em sembla que està molt allunyat a vegades d'algunes coses, és a dir, per això hi ha competències que són comunals i competències que són de govern.
1: Quant a la suposada inseguretat jurídica que senten els propietaris derivada de la disparitat normativa, els comuns recorden que ja hi ha criteris generals uniformes i instruments de coordinació entre les administracions i, per tant, allò que aporta seguretat jurídica no és la centralització de la planificació ni de la gestió, sinó l'aprovació de normes clares i adaptades a la realitat del territori. A l'altra banda, hi ha l'executiu que sí que veu bé la creació d'aquesta entitat. Ha estat el ministre portaveu Guillem Casal qui ha recordat aquesta tarda que aquesta mateixa proposta ja la van defensar els ministres que van comparèixer en la comissió d'estudi de la reforma de la LOCTU i demana als consellers que la tinguin en compte a l'hora d'aprovar-la.
3: Que, per tant, aquestes directius d'ordenació el que permet és introduir criteris homogenis a l'hora de les polítiques urbanístiques i que, per tant, el govern el que creu és que a través d'aquests organismes que s'han de preveure a la futura llei i que, per tant, és una llei que no elabora el govern, sinó que elabora el Consell General amb una comissió, doncs, representada pel conjunt de formacions polítiques, haurà de recollir i que, per tant, doncs, el govern en el seu moment ja va explicar quin era el seu posicionament.
1: Precisament sobre aquesta qüestió, els comuns insisteixen en la voluntat de formar i de ser la part activa d'un model de desenvolupament territorial més equilibrat, sostenible i coherent a escala nacional, però la competència de l'urbanisme és una línia vermella en la reforma de la LOCTU.
0: Són les 7:26 minuts. Moment per conèixer la previsió meteorològica.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir.
5: Bona tarda.
6: Se'n diu petita i mitjana.
7: Joder. El temps, patrocinat per Assegur. Sempre al teu costat.

0: Ara sí, donem la benvinguda al Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Demà hi haurà més núvols que avui, però tampoc mostraran massa activitat. De fet, alternaran també amb molts moments de sol i en temperatura una mica més baixa. Demà al matí, de nou, entre els 0 i els 5 graus a la major part del país, al fons de les valls, a cotes altes, temperatures mínimes al voltant dels 5 graus negatius, per exemple, a 2.500 metres. I com dèiem, demà alternança de sol i núvols, algunes gotellades, amb prou feina arribaran a mullar el terra, temperatures màximes que amb prou feina passaran dels 15 graus. I tot apunta que al final de setmana, tant divendres com el cap de setmana, la temperatura continuarà baixant i les precipitacions que caiguin, que no seran moltes, per exemple, divendres serien en forma de neu al voltant de tan sols 1.500 metres, però insistint que poca neu i poca aigua caurà.
2: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
3: Sempre al teu costat.
4: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
5: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura, tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
7: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
8: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: continuar amb el procés d'aprovació de l'acord d'associació és profundament antidemocràtic i considera que s'hauria d'haver convocat el referèndum l'any 2023, justament quan van finalitzar les negociacions amb la Comissió Europea. En aquest sentit, lamenta que el fet d'esperar a la validació de tots els parlaments dels països comunitaris i també del Parlament Europeu abans que la població andorrana pugui dir-hi la seva generarà una pressió política i institucional a sobre seu que serà, diuen, manifestament indeguda. La campanya impulsada a través de la plataforma Change.org ha recollit fins al moment més de 1.000 signatures en només 24 hores. I precisament Guillem Casal ha reclamat a aquesta formació, Carles, que no confongui la població amb la signatura pròpiament de l'acord d'associació.
1: El ministre portaveu ha respost l'escrit de la principal formació de l'oposició i considera un abús de llenguatge que barregi els conceptes de signatura i d'entrada en vigor del text aprovat per Andorra i les institucions comunitàries. El primer que ha fet per això és recordar que encara no està tancat i que aquest és precisament l'objectiu de la signatura, que no es pugui modificar res, que sigui el definitiu sobre el qual la població s'haurà de pronunciar quan sigui el moment. En aquest sentit ha comentat que firmar l'acord no vol dir que entri en vigor, sinó que això només passaria si el Consell General el ratifica, un procediment que seria després del referèndum. La resposta de Guillem Casal.
2: Jo puc entendre que el conjunt de la ciutadania no pugui acabar d'entendre els procediments perquè no hi estan immersos en el dia a dia, però el que sí que no ens podem permetre és que d'altres formacions polítiques que estan immerses doncs, en els tecnicismes d'aquestes situacions en facin un abús de llenguatge al voltant d'aquestes situacions i que, per tant, cal tindre clar aquesta situació.
1: Qüestionat per la campanya iniciada al portal Change.org, que reclama precisament que no se signi l'acord fins que se celebri el referèndum, el ministre no l'ha pres en consideració perquè diu que no existeix un procediment reglat que certifiqui que les persones que li donen suport són les que podrien votar o només participar una vegada.
0: Set i 34 minuts. Mentrestant, el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i d'Ordino comença ara sí a prendre forma. Serà el nom aquest del primer Parc Natural Nacional de tot el país. Així ho ha detallat el ministre portaveu, però també de Medi Ambient, qui ha exposat el conveni definitiu entre l'executiu i els dos comuns que permet començar immediatament el període d'exposició pública. Serà de 2 mesos i es podrà valorar físicament a la seu del Ministeri de Medi Ambient i també a les dues corporacions. Això sí, es podrà fer igualment de manera digital. Posteriorment s'haurà d'aprovar una llei que ja tenen redactada, ha avançat i serà aleshores quan es constituirà pròpiament el parc. Es crearan els òrgans de governança i el pla rector que determinarà els usos i les activitats que es podran fer segons els nivells de les zones de protecció.
1: Diu Casal que tot el territori que ocuparà és comunal i que seran aquestes administracions qui el gestionin, tot i que ho faran amb l'ajuda financera del govern. Per tot plegat, el ministre s'ha felicitat per aquesta iniciativa que dona compliment a l'objectiu de protegir més del 30% del territori i ser un dels pocs països del món que ho aconsegueixin i que té un interès natural mediambiental molt significatiu per al Principat.
2: Com dèiem, és un espai doncs, ric i aquí la memòria justificativa que han tirat endavant doncs, el Ministeri justifica aquesta riquesa ecològica d'aquest espai, les reserves hídriques que té. De fet, és un espai on hi ha el llac més gran d'Andorra, que seria l'estany de Juclà i que, per tant, doncs, amb el conjunt de d'altres estanys i rius que hi conflueixen, doncs, té les reserves hídriques més importants del país. Hi ha ecosistemes fràgils, hi ha hàbitats de fauna que cal seguir preservant.
1: Casal ha fet aquestes declaracions després de la reunió del Consell de Ministres que ha servit per aprovar, entre altres qüestions, l'adjudicació de la fase 2, els treballs d'arranjament de l'edifici Casa de Manya i l'altra adjudicació, en aquest cas, per posar en marxa el número 112 del Centre Nacional d'Emergències.
0: I el govern paga més de 13.000 euros per l'ampliació del servei de bus fins a l'Hospitalet durant el tall de l'RNA20. La ministra de la Presidència ha signat aquest edicte al BOPA. La iniciativa, cal recordar, surt del programa d'ajuts que es va desenvolupar per atreure i facilitar l'arribada de persones des de França fins al pas de la casa. I la branca de l'ús de Carles a la CAS vol incidir en qualsevol procés de reforma de la parapública.
1: La Unió Sindical d'Andorra ha confirmat la creació d'una nova estructura que vetllarà pels professionals que treballen a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social amb l'objectiu de reforçar els drets laborals, professionals i socials. A través d'un comunicat apunten que treballaran per defensar les seves condicions laborals, els salaris, l'estabilitat professional i la carrera laboral dels treballadors.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Tele Normand, comencem amb futbol. Carles, es trenca el lligament creuat i haurà de passar pel quiròfan.
1: Els pitjors pronòstics s'han complert. El Futbol Club Andorra ha confirmat avui la greu lesió del migcampista francès, que no tornarà a jugar fins la temporada vinent. Lenormand pateix una ruptura completa del lligament encreuat del genoll esquerre que l'obligarà a operar-se. Es va lesionar en l'últim partit contra les Palmes i les sensacions no semblaven gaire positives, tal com va avançar Carles Manso en roda de premsa. El temps exacte de la baixa es determinarà després de l'operació, tot i que podria estar entre 8 i 9 mesos apartat dels terrenys de joc. Des del club li han enviat molts ànims perquè és un cop dur per a un futbolista que estava gaudint de minuts i que ha marcat 2 gols en els últims 3 partits. Un dels seus companys, com és Petxa, l'ex Petxa Román, també li ha transmès tota la força perquè torni ben aviat.
4: Son lesiones muy, muy, muy jodidas. Yo, de hecho, viví una y al final, pues eso, es muy duro, lo más duro para un futbolista, pero bueno, Teo creo que es un gran profesional y seguro que se recupera bien y vuelve el año que viene de más fuerte todavía.
1: La lesió no fa variar els plans del francès perquè té contracte per 2 anys més perquè va renovar després de la seva sessió al Teruel el curs passat. Sobre el partit de diumenge, l'Andorra visitarà Riazor contra el Depor i poden estar tranquils els equips implicats en l'ascens perquè competirà el club tricolor contra els gallecs, i així ho ha afirmat el lateral basc que està cedit pel club gallec i que no podrà jugar per la coneguda clàusula de la por. Petx ha reconegut que és la primera vegada que viu una segona volta com aquesta i destaca la dinàmica golejadora de l'equip, el 5è millor atac de la Liga, Petxa.
4: Ningún equipo tiene todas las dinámicas de llegar, meter. Pues es verdad que hemos podido tener partidos en los que hemos generado muchísimo más que algún otro y no hemos metido ni un gol, y partidos en los que generas poco y metes más. Al final creo que son rachas y ya te digo que hay que disfrutarlo, que está claro que hay talento y hay nivel de sobra para bueno, poder haber estado a lo mejor un poco más arriba, pero creo que hay que darle valor también a lo que se ha conseguido.
1: I en bàsquet, Joventut abans que Burgos. El Morabanc visitarà la penya demà a partir de les 8 de la tarda després de 2 victòries consecutives, i Tabac no vol confiances.
5: Es una línea muy fina entre buena dinámica y relajación. Quiere decir que nosotros primero necesitamos entender dónde estamos, entender que no conseguimos nada y entender que necesitamos seguir jugando como nuestra vida depende de ello. Para mí esto es básico. No pensar que ganamos 2 partidos, no pensar que tenemos buena dinámica, pero tenemos que estamos en misma situación como hace 2 o 3 partidos.
1: En una jornada de dol per a la família del Bàsquet Club d'Andorra perquè ha mort Jordi Clua, l'històric delegat del club, una de les figures més estimades perquè va estar més de 40 anys al servei del Morabanc.
6: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pyme, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'Assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.

7 i 31 minuts, Concòrdia se suma a l'exigència de convocar el referèndum abans de signar l'acord d'associació. La formació ha publicat un comunicat a través del qual subscriuen plenament la iniciativa impulsada pels representants del moviment Ciutadà Claró, a través del qual reclamen a l'executiu que no rubriqui el text negociat amb la Unió Europea sense haver celebrat abans la consulta ciutadana, que hauria de referendar-lo o no. D'aquesta manera, Concòrdia és el segon partit amb representació al Consell General que li dona suport després que hi ho fes Andorra Endavant. El partit que lidera Cerny Escalé assegura que

0: Bona nit. L'entitat supracomunal per regular l'urbanisme a tot el país enfronta el govern amb els comuns. Va ser el president de l'Associació de Propietaris de Terres, Josep Duró, qui va proposar la creació d'un organisme per evitar que les polítiques locals passin per sobre d'una visió global del país. A la pràctica, això voldria treure la competència d'urbanisme als comuns i no hi estan disposats. En un comunicat conjunt, les 7 corporacions consideren que aquestes declaracions estan allunyades de la realitat i contradiuen els principis bàsics de la Constitució. Sí que estan a favor d'ampliar els mecanismes de coordinació i de planificació, però en cap cas de centralitzar ni de renunciar a una competència que és fonamental per a la gestió del territori. En aquest sentit, la cònsol major d'Escalde, Rosa Gili, defensa el rol dels comuns en la gestió del territori perquè són l'administració més pròxima que té la ciutadania i, per tant, són qui millor coneix la realitat local.
1: Jo el que veig és que el marc jurídic d'aquest país està fet així i jo, que el govern no he estat, però sí que he estat molts anys al Consell i ara estic al Comú, me n'adono que el Comú és qui sap les coses. És que som la gent de terreny, ja no és la qüestió de si hem de, qui ha de decidir. Ha de decidir, penso, qui més coneix el terreny. I a dia d'avui el govern, bueno, jo em sembla que està molt allunyat a vegades d'algunes coses, és a dir, per això hi ha competències que són comunals i competències que són de govern.
0: Justament a l'altra banda hi ha l'executiu, que sí que veu bé la creació d'aquesta entitat. Ha estat el ministre portaveu Guillem Casal qui ha recordat que aquesta mateixa proposta ja la van defensar els ministres que van compareixer en la comissió d'estudi de la reforma de la llei del territori i demana als consellers que la tinguin en compte a l'hora d'aprovar-la. Concòrdia se suma a l'exigència per convocar el referèndum abans de signar l'acord d'associació. La formació ha publicat un comunicat a través del qual subscriuen plenament la iniciativa impulsada pels representants del moviment ciutadà Claro, a través de la qual reclamen a l'executiu que no rubriqui el text negociat amb la Unió Europea sense haver celebrat abans la consulta ciutadana que l'hauria de refrendar o no. D'aquesta manera, Concòrdia és el segon partit amb representació al Consell General que li dona suport després que ahir ho fes Andorra

0: que li dona suport després que ahir ho fes Andorra endavant. I la reacció del govern ha estat aquesta tarda en Consell de Ministres per part del ministre portaveu Guillem Casal, qui reclama al partit de Sergi Escalé que no confongui, la població amb la signatura de l'acord d'associació. I així ha respost a l'escrit de l'oposició i considera un abús del llenguatge que barregi els conceptes de signatura i d'entrada en vigor del text aprovat per Andorra i les institucions comunitàries. El primer que ha fet per això és recordar que encara no està tancat i aquest és precisament l'objectiu de la signatura, que no es pugui modificar res, que sigui el definitiu sobre el qual la població s'haurà de pronunciar quan sigui el moment. En aquest sentit, ha comentat que signar l'acord no vol dir que entri en vigor, sinó que això només passaria si el Consell General el ratifica, un procediment que seria després del referèndum.
1: Jo puc entendre que el conjunt de la ciutadania no pugui acabar d'entendre els procediments perquè no hi estan immersos en el dia a dia, però el que sí que no ens podem permetre és que d'altres formacions polítiques que estan immerses doncs, en els tecnicismes d'aquestes situacions en facin un abús de llenguatge al voltant d'aquestes situacions i que, per tant, cal tindre clar aquesta situació.
0: Casal ha avançat aquesta tarda que el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino comença a prendre forma i que serà el seu nom definitiu, ja que ha exposat el conveni entre l'executiu i els dos comuns que permetrà començar el període d'exposició pública. Serà de 2 mesos i es podrà valorar físicament a la seu del Ministeri de Medi Ambient i a les dues corporacions, però també es podrà fer digitalment. Tot l'espai que ocuparà el Parc Natural és públic i seran els comuns qui el gestionaran amb l'ajuda financera del govern. Per tot plegat, el ministre s'ha felicitat per complir amb l'objectiu de protegir més del 30% del territori perquè, a més, té un interès mediambiental molt significatiu. I als esports, Teo Lenormand es trenca el lligament creuat i haurà de passar per quiròfan. El Futbol Club Andorra ha confirmat la greu lesió del migcampista francès, que no tornarà a jugar fins a la temporada vinent. Lenormand pateix una ruptura completa del lligament creuat del genoll esquerre que l'obligarà a operar-se. El temps exacte baixa es determinarà després de l'operació, tot i que podria estar entre 8 i 9 mesos apartats del terreny de joc. Des del club li ha enviat molts ànims perquè és un cop dur per a un futbolista que estava gaudint de minuts i que ha marcat 2 gols en els últims 3 partits. Així no podrà estar diumenge tampoc en aquest duel contra el Deportivo i tampoc ho farà Pecha, que no podrà jugar per la coneguda clàusula de la por. El lateral ha reconegut que és la primera vegada que viu una segona volta com aquesta i que s'ha de valorar perquè no passa sovint, una dinàmica guanyadora que s'ha traduït en gols perquè actualment són el 5è millor atac de la competició i, com diu Pecha, són ratxes. Si els tricolors guanyen a Galícia o l'Almeria falla contra les Palmes, el Racing serà nou equip de primera divisió si guanya el seu compromís contra el Valladolid. Ara sí, us deixem amb el carrusel deportivo.
2: Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
3: Vámonos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo. Lo venimos contando desde las 7 de la tarde. Con los partidos tremendos del primer turno. Acaba de marcar el Español. Le gana 1-0 al Athletic. Sueña con la permanencia. Y mientras en la Cerámica, ya en el tramo final, porque quedan 20. El Sevilla también se agarra la categoría, levanta un 2-0 del Villarreal, que todavía no es tercero, y lo está empatando a 2. Cornellà, Martínez.
4: ¡Gol, gol,
3: hay gol!
4: ¡Golazo de Acorada!
3: ¡Bueno!
4: ¡Madre mía, qué golazo de Acorada! Se robó la pelota el Sevilla en el centro del campo, transicionó la primera actuación de Alexis para que llegara al nigeriano, que no se sabe cómo encontró hueco para meterla en el techo de la red de Arnau Tena. Marca el Sevilla, minuto 26, segunda parte, golazo de Acorada, 2-3 en la Cerámica.
3: ¡Tremendo, Juan!
5: Estamos celebrando, hay momentos que iluminan un partido y otros que iluminan tu vida. Cada paso, cada impulso, cada salto hacia tu objetivo, porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Oxide.
3: Atención a este gol que vuelca la clasificación, Borja.
6: Importantísimo el Sevilla. A todo esto estaría ya décimo con esta victoria. Se acaba así con 43 puntos, los mismos que el Rayo estaría ahora mismo. El de Locos más cerca de Europa que del descenso, que tiene 4 puntos de ventaja.
3: Con Chazarri, 18 para el 90, del 2-0 del Villarreal al 2-3 del Sevilla. Y mientras, Toma aire, como decíamos, el Español, que está derrotando al Athletic Martínez en Cornellá.
7: Por 1-0, estamos en el 29 de la segunda parte, desde hace 5 en el 24 se adelantó el Español, gol de Pere Milla, a punto ha estado de conseguir el segundo ahora, a la salida de un córner con remate de Pere Milla, atrapó bien el con remate de Lale Cabrera, atrapó bien el portero del Athletic, se le escapan las opciones.